on amb el gran. It's just...

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Mai t'has preguntat, com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat, com és la teva veu quan et diu que ho tornis a intentar?

on amb el gra. Malgrat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. 50 milions d'euros. Aquest és el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya, segons Foment del Treball. La patronal catalana alerta que aquest forat bloqueja centenars de projectes que veu prioritaris com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. És per això que l'entitat empresarial exigeix als parlamentaris que remin tots en la mateixa direcció a l'hora de plantejar les seves demandes al govern espanyol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 5 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La Cambra de Comerç augura la creació de 10.000 llocs de treball si Catalunya aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca en un informe que analitza les oportunitats que genera el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat. Vaticina un creixement econòmic de 1.000 milions d'euros anuals. Avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets, mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet. Els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten en bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. Dels esports, la victòria del Sevilla en el duel que ha tancat la 34a jornada ha complicat encara més la situació a la taula de l'Espanyol i del Girona. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, queden situats només 2 punts per sobre de les posicions de descens. I en cultura us explicarem que la Pau serà el fil conductor de la propera temporada del Palau de la Música. S'han programat prop de 400 concerts i un gran concert d'homenatge a Pau Casals que servirà per inaugurar les representacions escèniques el 26 de setembre sota la direcció de Xavier Puig. Passen 2 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb les retencions habituals en tot el nus de la Trinitat. També amb cues a les dues rondes amb afectacions de retruc des d'aquest punt en sentit Llobregat. Destaquem la ronda litoral perquè pateix fins a 7,5 km d'aturades des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també tenim 2 km de lentitud a la AP7 entre Mollet i Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol en direcció Tarragona. A la C58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona també hi ha retencions, igual que aquesta lentitud habitual també, d'un 1,5 km a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud. Per últim, el vessant Llobregat també deixa cues cap a la capital catalana per la B23, amb des d'aquest enllaç a la AP7 amb el Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat, o també retencions a la A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. Per últim, recordem que a les vies costaneres ara mateix també trobem lentitud de 3,5 km a la C32 des de Gavà en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I la previsió del temps és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Després de la traca de ruixats que van caure ahir a moltes comarques, ens ha quedat un dimarts en el qual la fresca és evident. De fet, a hores d'ara ha baixat la temperatura d'una forma evident respecte ahir al matí i també amb molts núvols enganxats a la Catalunya central, les comarques de Ponent, les comarques de Girona o les valls del Pirineu. Núvols baixos o boires directament al llarg d'aquest matí. Ja al migdia, primers ruixats que anirem tenint sobretot a la costa barcelonina i cap a la costa Brava, i aquesta tarda és quan una altra vegada tindrem un bon reguitzell de tempestes que acabaran descarregant amb moltes ganes, sobretot cap a les muntanyes del prelitoral i també les Terres de l'Ebre. La temperatura d'aquesta tarda tampoc variarà gaire, no farà gaire calor. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya. Un import amb què se sufragaria el centenar de projectes que la patronal considera prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. Per tot plegat, el lobby empresarial reclama unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
5: Aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable. Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
4: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
1: Doncs seguim parlant de Rodalies perquè avui es recupera el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser a la línia R3, que encara continuava tallat pels treballs de manteniment. D'aquesta manera, l'R3 circula entre la Garriga i Ribes de Freser. Resten tancats encara el tram nord fins a Puigcerdà i la Tor de Querol i el tram sud, afectat per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i la reforma de l'estació de Montcada Bifurcació. Ens amplia la informació la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
6: Després de gairebé 3 mesos sense tren, avui es restableix la circulació ferroviària de la línia R3 fins a Ribes de Freser. Malgrat això, el servei torna a funcionar amb una oferta reduïda del 50% de les circulacions habituals entre la Garriga i Ribes de Freser en comparació amb les existents abans del 20 de gener, quan va iniciar la crisi ferroviària derivada de l'accident de Gèlida. A més, tot i la represa parcial del servei, es mantindrà el transport alternatiu per carretera entre les estacions de la Garriga i Ribes de Freser per continuar donant suport a la connexió mentre no es recuperi completament la normalitat. D'altra banda, les limitacions de velocitat encara vigents a causa dels treballs de millora de la infraestructura faran que el temps de viatge sigui encara més llarg de l'habitual.
1: Des d'aquest dilluns també tornen a circular els trens entre Reus i Móra la Nova. Feia 3 mesos que els treballs de millora de la línia R15 obligaven els usuaris a moure's en bus o a utilitzar el seu vehicle privat. S'ha reprès el servei, això sí, amb retards i pocs viatgers. És una informació ara de Paula Jansà, de Canal Reus.
7: Dilluns de represa ferroviària entre Reus i Móra la Nova, després de 3 mesos d'obres a la línia R15 per danys estructurals a la via i incidències tècniques derivada dels temporals a l'hivern, ha tornat a passar el tren per estacions com la de Marçà-Falset. El tram entre Móra la Nova i Riba-Roja d'Ebre es continua oferint amb servei de transport alternatiu. La comarca del Priorat fa anys que es mostra reivindicativa amb la necessitat de millorar aquesta infraestructura i el servei que es presta als viatgers. De fet, l'alcalde de Marçà, Josep Maria Piqué, expressa que es tracta d'un problema històric que s'ha anat agreujant amb el pas dels anys.
8: Jo quan anava a Barcelona a dependre de l'ofici, als 20 anys, que em fa 35 o 37, anava molt més bé car el tren, i ara va tan malament que la gent ja s'ha acostumat a que vagi malament.
7: Les afectacions en els usuaris han estat relatives perquè molts d'ells ja no confien en el servei. Malgrat que s'han ofert alternatives per carretera en autobús, molts han optat per fer ús del vehicle privat.
1: En canvi, aquesta setmana ha començat un nou tall, en aquest cas el de la línia R13, entre la Plana, Picamoixons, l'Alt Camp i Sant Vicenç de Calders, al Baix Penedès. Els treballs afecten principalment dos túnels a Picamoixons i a la Pobla de Montornès, unes obres que faran que durant dos mesos no circulin trens a estacions com la de Valls, un fet que torna a fer imprescindibles els autobusos alternatius. Hi ha dos serveis directes entre Valls i Barcelona-Sants, però en el primer dia del servei no han acabat de funcionar del tot bé. Els usuaris es queixen, a més, de manca d'informació, sobretot a les pantalles de l'estació. En parlen Nil Magrinyà, president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls, i l'Alt Camp, i Dolors Ferrer, alcaldessa de Valls.
9: Des de la plataforma doncs, vam haver de lluitar bastant a capa i espasa aquest autobús directe que ha d'unir Valls amb Barcelona-Sants tant a primera hora al matí com a la tornada, a l'última hora de la tarda, però que avui, el primer dia d'estrena, doncs ja no ha passat.
10: La plataforma d'alcaldes ha funcionat i funcionarà en un futur. Jo ja ho he dit sempre, durant les obres, paciència. Quan acabin, necessitem el servei ferroviari que necessitem a la ciutat.
1: Set i deu, us ho dèiem suar en el sumari, Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. És una crònica de Jordi Casino.
11: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
12: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
11: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
1: En aquest context, un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra, que es dispara al 40% entre els joves de 18 a 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. Encara en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial dels Estats membres. Ha valorat aquestes dades Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
13: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
1: Mentrestant, es complica la treva a l'Orient Mitjà després que l'Iran hagi disparat míssils i drons contra els Emirats Àrabs i també contra un vaixell militar dels Estats Units al Golf Pèrsic. Es tracta del primer atac del règim de Teheran des del passat 8 d'abril i arriba com a resposta als plans de l'administració Trump per controlar l'estret d'Hormuz. És l'anomenat Projecte Llibertat, amb què el president nord-americà anunciava que guiarà els vaixells de països neutrals atrapats en aquest punt estratègic pel bloqueig iranià. De fet, l'Iran ja va advertir que consideraria com a objectiu militar qualsevol embarcació dels Estats Units que s'acostés a l'estret. Donald Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la superfície de la Terra. Aquesta escalada bèl·lica ha tornat a disparar de nou el preu del barril del petroli, que s'ha enfilat més d'un 5,5% fins als 114 dòlars. Precisament aquest impacte de la guerra a l'energia ha estat un dels temes de debat de la darrera reunió de l'Eurogrup a Brussel·les. Damunt la taula hi ha la petició que han fet Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria d'un impost als beneficis de les energètiques per a la guerra a l'Iran. Sense entrar-hi en detall, el comissari d'Economia dels 27, Vladis Drovovskis, ha parlat dels perills d'un increment descontrolat de la inflació i la baixada de la producció.
14: So we simply cannot afford to repeat the mistakes of the past.
15: Simplement no ens podem permetre tornar a cometre errors del passat. Per tant, és essencial que qualsevol mesura de suport sigui temporal, orientada i no augmenti la demanda energètica agregada. La nostra primera avaluació de les mesures preses fins ara pels Estats membres mostra que podrien fer-ho millor en dirigir-les a aquells més afectats.
1: A tot això i en relació al Pròxim Orient, la Comissió Europea ha garantit que està en contacte amb el govern espanyol per la situació dels dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, Saif Aboukeshek i Tiago Ávila. Malgrat tot, el portaveu de l'executiu comunitari, Anouar El Anouni, ha tornat a advertir que aquesta missió humanitària posa en risc els seus participants i l'ha desaconsellat. Tot plegat, mentre la Global Sumut Flotilla ha denunciat que forces israelianes han intentat interceptar quatre vaixells que estan en ruta a la vora de la costa de Grècia per unir-se al comboi humanitari principal. Els dos activistes, empresonats i en vaga de fam des de dissabte, passaran avui a disposició judicial mentre la fiscalia israeliana n'allarga l'arrest com a mínim fins demà i els acusa de col·laborar amb Hamas. Avui passarà a disposició judicial el presumpte assassí d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. En les darreres hores, unes 300 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de la ciutat per recordar la víctima amb un minut de silenci. Després de la concentració, l'alcalde, Eduard Sanz, ha rebut una delegació de la comunitat xinesa amb representació de la família afectada. El consistori els ha ofert atenció psicològica i ajuts de tràmits amb el consolat. Sanz ha expressat el seu condol a la família i el rebuig al crim. També ha deixat clar que no tolerarà els missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència. De la seva banda, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha transmès un missatge de tolerància zero contra la delinqüència i defensa la tasca de les forces de seguretat.
16: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. El que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
17: Permetin-me enviar un missatge de confiança i d'agraïment al cos de Mossos d'Esquadra, a tots els cossos policials del nostre país, a les policies locals, als cossos i forces de seguretat que cada dia vetllen per la nostra seguretat, que cada dia vetllen en la lluita contra el delicte, contra la violència, i que de forma immediata varen poder detenir a la persona que va perpetrar aquest brutal assassinat aquest cap de setmana, i per tant poder-la posar immediatament a disposició de la justícia.
1: Mentrestant, el govern descarta que aquest assassinat d'Esplugues estigui vinculat al jihadisme. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a Catalunya Ràdio que el presumpte autor estava en una situació alterada i probablement patia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el jihadisme, i ha demanat no generar por ni fomentar l'odi. Esquerra Republicana considera que els fets són greus i ha demanat informació al govern, mentre el Partit Popular ha criticat el silenci del president Salvador Illa i n'ha demanat la compareixença al Parlament.
18: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
1: I encara a les darreres hores hem conegut un altre crim. Una veïna de Salt ha estat detinguda per matar la seva parella en un garatge del municipi gironí. La dona, de 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim i els Mossos han localitzat el cos de l'home amb signes de violència. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents entre els dos. El cas està sota investigació. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig sense víctimes al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir dilluns, a primera hora del matí, a les portes d'un bar que ja havia estat tancat anteriorment per funcionar com a after sense llicència. Els veïns van alertar de diversos trets i quan hi van arribar els Mossos només hi van trobar 5 beines de bala. Per ara no consten ferits ni s'ha fet cap detenció. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, el cas podria estar vinculat amb assumptes de drogues. Fonts policials asseguren que el bar és un punt de reunió de persones amb antecedents d'activitats delictives. 7 persones identificades per irregularitats i 3 establiments amb diverses infraccions. És el resultat de l'operatiu Campai que s'ha dut a terme al Vallès Oriental. Un d'aquests establiments acumulava 12 denúncies per atemptar contra la salut pública, per una mala manipulació d'aliments o pel tractament incorrecte de dades personals. Ens ho expliquen els companys de Vallès Oriental Televisió.
19: En un comerç s'ha trobat un llit on dormia un treballador en situació irregular. I en un altre establiment s'ha detectat que el cablejat elèctric del supermercat estava manipulat amb una connexió il·legal. Aquests fets s'emmarquen dins del dispositiu Store Campai, una operació que els Mossos d'Esquadra han dut a terme aquest dilluns amb la col·laboració de la policia local, la policia nacional i la Guàrdia Civil. Tot plegat per posar ordre en comerços que acumulen queixes o presenten indicis d'irregularitats laborals.
20: Des de Prefectura de Mossos d'Esquadra estem treballant en tots els àmbits de la multireincidència, no només en el tema de via pública i furs i patrimoni, sinó també en els comerços o en tot allò que estigui relacionat amb aquest tipus de delinqüent actiu.
19: La Guàrdia Civil s'ha encarregat de revisar l'etiquetatge d'aliments i begudes, detectant que en molts casos no hi figurava la traducció al castellà dels ingredients. Paral·lelament, inspectors de treball i de la Seguretat Social han participat en el dispositiu, encarregant-se de requerir documentació i d'intervenir davant de possibles irregularitats.
1: Han trobat morta una interna a la presó de Ponent, segons ha explicat el Departament de Justícia, que descarta que es tracti d'un suïcidi. Els resultats de l'autòpsia hauran de determinar la causa exacta de la mort. Fonts penitenciàries apunten a una possible sobredosi. La interna va tenir un vis-a-vis diumenge al matí i va ser trobada als lavabos del pati morta a la tarda.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: En 9 minuts arribarem a 8:15 del matí a Girona. Els sindicats mantenen la vaga indefinida dels treballadors del servei d'escombraries Girona Més Neta. Això després que aquest dilluns hagi acabat sense acord la reunió de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla, que reclamen millors condicions laborals. Mentrestant, els efectes de l'aturada ja es noten als carrers amb l'acumulació de brossa. És una informació de la Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
21: Comença la segona jornada de vaga de la plantilla de Girona Més Neta i la ciutat de Girona ja en pateix algunes evidències, contenidors sobrepassats i bosses d'escombraries al terra, sobretot al barri Vell i a plaça Independència, procedents dels contenidors que cada dia treuen els establiments i que durant aquest dilluns no s'han passat a recollir. Els serveis mínims deixen la freqüència de recollida molt inferior a l'habitual. Per exemple, els envasos només es recolliran un cop per setmana. L'Ajuntament de Girona considera insuficients els serveis mínims decretats per la Generalitat i assenyala que els preocupa especialment l'acumulació de la fracció orgànica als carrers, i és que l'Ajuntament pretenia que es recollís cada 48 hores, una petició que no s'ha recollit finalment. Per això demanen col·laboració tant als veïns com als comerços per tal que planifiquin la gestió dels residus al màxim possible. Per altra banda, els treballadors de Girona Més Neta van alertar ahir que s'estaven plantejant denunciar l'empresa per no respectar els serveis mínims dictats pel Departament de Treball. En el seu cas, apunten que l'empresa en vol fer per damunt del que s'ha decretat.
22: L'empresa està fent serveis mínims per sobre del que està decretat, ho hem impugnat, ho denunciarem i veurem aviam, arribarem fins a les últimes conseqüències.
21: Una vaga que ja està afectant Girona i que amenaça amb l'arribada aquest divendres de Girona Temps de Flors.
1: La La victòria del Sevilla sobre la Reial Societat en el duel que ha tancat la 34a jornada de Lliga ha complicat encara més la situació a la taula del Girona i l'Espanyol. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, sumen 38 punts, a 4 dels desitjats 42 en què es fixa la teòrica salvació. L'equip de Michel no jugarà fins dilluns, quan visitarà un Rayo que esgota les opcions d'obtenir una plaça europea. El Barça treballa per organitzar el desplaçament de l'afició a la final de la Champions femenina, que es disputarà el 23 d'aquest mes a l'Ullevål Stadion d'Oslo. El procés per adquirir les 20.000 entrades que la UEFA va posar a disposició del públic general ja es va tancar abans que se sabessin els finalistes. Ara, l'ENS europeu en cedirà 2.500 a l'entitat blaugrana i a l'Olímpic de Lió perquè les distribueixin, deia, entre els seus aficionats. Els preus es dividiran en 3 categories, de 20, 40 i 70 euros. El Barça, que treballa per oferir un paquet que inclogui el viatge, encara no ha anunciat quan es posaran a la venda. I els equips catalans que jugaran les fases d'ascens a Primera i Segona Federació ja saben quins seran els seus rivals. El Reus disputarà el play-off per pujar a la tercera categoria estatal. L'equip, quart classificat a la fase regular, ha quedat emparellat amb l'Ourense, tercer del seu grup. L'anada de la semifinal es jugarà aquest dissabte al Baix Camp i la tornada serà al Camp Gallec. També s'han sortejat els emparellaments de grups a la fase d'ascens a la Segona Federació. El vencedor de l'eliminatòria catalana s'haurà d'enfrontar al guanyador de la gallega. De moment, ja hi ha 2 equips catalans classificats, el Cornellà i el Badalona. I en la darrera jornada es disputaran les 2 places que queden per adjudicar l'Hospitalet, el Vilanova i la Fundació Esportiva Grama. I el Barça ja coneix el camí a la final a 8 de la Copa del Reial d'handbol, la Copa del Rei d'handbol, que es disputarà a Alacant d'aquí a un mes. Els blaugranes començaran la defensa del títol contra el Valladolid. En cas de superar els quarts, es disputaran el bitllet per a la final amb el vencedor del duel entre el Nava i el Conca. Per altra banda, del quadre, els possibles rivals a la final sortiran dels duels Irún, Torrelavega i Alacant, Osca. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Ens n'apropa tots els detalls el David Navarro.
2: A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriac, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrández, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
3: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
2: El compositor nord-americà Eric Whitaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en 3 concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. 2 concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigits per Theodor Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el dèficit en inversió pública de 50.000 milions d'euros que Foment del Treball veu acumulat a Catalunya en els darrers 16 anys. La patronal catalana alerta que aquest forat bloqueja centenars de projectes que veu prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. És per això que l'entitat empresarial exigeix als parlamentaris que remin tots en la mateixa direcció a l'hora de plantejar les seves demandes al govern espanyol. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 5 de maig. La Cambra de Comerç augura la creació de 10.000 llocs de treball si Catalunya aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca en un informe que analitza les oportunitats que genera el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat. Vaticina un creixement econòmic de 1.000 milions d'euros anuals. Els darrers atacs de l'Iran al Golf Pèrsic han trencat la treva a l'Orient Mitjà i això torna a impactar en l'encariment del petroli. La Unió Europea té damunt la taula la petició d'estats membres com Espanya d'aplicar impostos als beneficis sobrevinguts per la guerra a les grans empreses energètiques. De moment, els 27 aposten per mesures temporals i selectives per contenir la inflació, que no s'estanqui la producció ni s'encareixin més els preus. De seguida abordarem aquest impacte en conversa amb Roberto Gómez Calvet, professor d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València. Avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona dissabte en ple carrer Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets, mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet. Els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten amb bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. Dels esports, la victòria del Sevilla en el duel que ha tancat la 34a jornada ha complicat encara més la situació a la taula de l'Espanyol, però també a la del Girona. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, queden situats només 2 punts per sobre de les posicions de descens. I en cultura, la pau serà el fil conductor de la propera temporada del Palau de la Música. S'han programat prop de 400 concerts i un gran concert d'homenatge a Pau Casals servirà per inaugurar les representacions escèniques el 26 de setembre, sota la direcció de Xavier Puig. Passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora, retencions habituals al nus de la Trinitat, també cues a les dues rondes en sentit Llobregat, i la ronda litoral pateix 1 quilòmetre d'aturades des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès, destaquen 5 quilòmetres de lentitud a l'AP7 entre Mollet i Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol en direcció Tarragona. I pel que fa al temps, després de la traca de ruixats d'ahir dilluns, arrenca aquest matí amb més fresca, això sí, i núvols, enganxats a la Catalunya central, a les comarques de Ponent, també a Girona i a les valls del Pirineu. Ja de cara al migdia cauran els primers ruixats a la costa barcelonina i a la Costa Brava, i de cara a la tarda s'esperen noves tempestes que descarregaran amb força. La temperatura no variarà gaire i no farà tampoc gaire calor.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya. Un import amb què se sufragaria el centenar de projectes que la patronal considera prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. Per tot plegat, el lobby empresarial reclama unitat als grups parlamentaris per crear, diuen, un front comú a Madrid. Ens n'informa la Carina Bellvé.
2: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
3: Aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable. Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
2: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
1: Doncs seguim parlant de Rodalies perquè avui es recupera el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser a la línia R3, que encara continuava tallat pels treballs de manteniment. D'aquesta manera, l'R3 circula entre la Garriga i Ribes de Freser. Resten tancats encara el tram nord fins a Puigcerdà i la Tor de Querol i el tram sud afectat per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i la reforma de l'estació de Montcada a Bifurcació. Aquesta represa és una de les millores que esgrimeix el govern perquè aquest divendres s'acaba la gratuïtat dels bitllets de Rodalies. Un govern català que millorarà un centenar de corredors de busos interurbans amb un seguit d'actuacions urgents xifrades en gairebé 22 milions d'euros. El Pla de Xoc 2026 per a la millora del servei d'autobusos interurbans s'ha presentat a l'estació de Granollers i des d'allà la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha deixat clar que aquest pla no atura res en relació a l'elaboració del mapa de serveis que haurà de definir les noves necessitats del transport públic. És una informació de Vallès Oriental Televisió.
4: Donar resposta a la demanda creixent de l'autobús. Aquest és un dels principals objectius del nou Pla de Xoc 2026 per la millora dels serveis d'autobusos interurbans que s'ha presentat aquest matí a l'estació d'autobusos de Granollers. Un pla del govern català que preveu una inversió de 21,5 milions d'euros per fer front al dèficit del servei actual i dur a terme mesures per millorar, entre d'altres, les freqüències i els recorreguts. Gairebé un centenar de línies arreu de Catalunya se'n veuran beneficiades i durant els pròxims mesos des de la Generalitat treballaran amb els ajuntaments les millores concretes que es faran a cada corredor.
5: Continuem treballant per veure què necessita Catalunya en el futur, per tal de poder oferir conjuntament a nivell institucional i amb el sector privat el millor servei possible.
4: Un reforç que, tot i que encara s'ha de definir amb accions concretes, es celebra des de l'àmbit local.
6: Una molt bona notícia acollida des del món local i des dels municipis amb els braços oberts i sobretot també per ciutats com Granollers, fent extensiu a moltíssimes d'altres.
4: Paral·lelament, el govern ha aprovat un decret llei que vol donar resposta a altres reptes del transport interurbà. Aquest té com a objectiu descarbonitzar la flota de vehicles, reduint gairebé a la meitat l'impacte de CO2 d'aquest transport amb la incorporació de 1.900 vehicles elèctrics i híbrids de cara al 2029.
1: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, l'àrea de Terrassa i la de Sabadell. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu veu amb bons ulls. Jaume Duch és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
8: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
7: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
1: Mentrestant, es complica la treva a l'Orient Mitjà després que l'Iran hagi disparat míssils i drons contra els Emirats Àrabs i també contra un vaixell militar dels Estats Units al Golf Pèrsic. Es tracta del primer atac del règim de Teheran des del passat 8 d'abril i arriba com a resposta als plans de l'administració Trump per controlar l'estret d'Hormuz. És l'anomenat Projecte Llibertat amb què el president nord-americà anunciava que guiarà els vaixells de països neutrals atrapats en aquest punt estratègic pel bloqueig iranià. De fet, l'Iran ja va advertir que consideraria com a objectiu militar qualsevol embarcació dels Estats Units que s'acostés a l'estret. Donald Trump ha tornat a amenaçar, mentrestant, d'esborrar l'Iran de la superfície de la Terra. Aquesta escalada bèl·lica que ha tornat a disparar de nou el preu del barril del petroli, que s'ha enfilat més d'un 5,5% fins als $114. Precisament aquest impacte de la guerra a l'energia ha estat un dels temes de debat de la darrera reunió de l'Eurogrup a Brussel·les. Damunt la taula hi ha la petició que han fet Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria d'un impost als beneficis de les energètiques per a la guerra a l'Iran. Sense entrar-hi en detall, el comissari d'Economia dels 27, Valdis Dombrovskis, ha parlat dels perills d'un increment descontrolat de la inflació i la baixada de la producció.
9: So we simply cannot afford to repeat the mistakes of the past.
10: Simplement no ens podem permetre tornar a cometre errors del passat. Per tant, és essencial que qualsevol mesura de suport sigui temporal, orientada i no augmenti la demanda energètica agregada. La nostra primera avaluació de les mesures preses fins ara pels Estats membres mostra que podrien fer-ho millor en dirigir-les a aquells més afectats.
1: Doncs el que us apuntàvem ara mateix, en aquest context torna a prendre força aquesta proposta que han fet 5 governs, entre els quals el d'Espanya, i que van enviar fa unes setmanes a la Comissió Europea, la de crear un impost temporal sobre els beneficis extraordinaris de les grans energètiques. L'objectiu és que una part d'aquests guanys serveixi per alleujar la pressió que pateixen

0: Sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
1: Permetin-me enviar un missatge de confiança i d'agraïment al cos de Mossos d'Esquadra, a tots els cossos policials del nostre país, a les policies locals, als cossos i forces de seguretat que cada dia vetllen per la nostra seguretat, que cada dia vetllen en la lluita contra el delicte, contra la violència, i que de forma immediata varen poder detenir a la persona que va perpetrar aquest brutal assassinat aquest cap de setmana, i per tant poder-la posar immediatament a disposició de la justícia.
2: Mentrestant, el govern descarta que aquest assassinat d'Esplugues estigui vinculat al jihadisme. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a Catalunya Ràdio que el presumpte autor estava en una situació alterada i probablement patia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el jihadisme, i ha demanat no generar por ni fomentar l'odi. Esquerra Republicana considera que els fets són greus i ha demanat informació al govern, mentre que el Partit Popular ha criticat el silenci del president Salvador Illa i n'ha demanat la compareixença al Parlament.
3: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
2: I encara a les darreres hores hem conegut un altre crim. Una veïna de Salt ha estat detinguda per matar la seva parella en un garatge del municipi gironí. La dona, de 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim i els Mossos han localitzat el cos de l'home amb signes de violència. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents entre tots dos. El cas està sota investigació. I en clau judicial, l'exministre José Luis Ábalos s'ha desmarcat al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes. Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat en el cas, de coaccionar la seva exparella Jessica Rodríguez de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre ha negat haver format part de cap òrgan de contractació i ha aclarit que l'únic que volia era que les mascaretes arribessin el més aviat possible.
4: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
5: No conocí ninguna.
4: ¿Con anterioridad?
5: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
4: ¿Si había hablado usted con Víctor de Aldama de la adquisición de este material?
5: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
2: Minuts per arribar a les 8 del matí a Girona. Els sindicats mantenen la vaga indefinida dels treballadors del servei d'escombraries Girona Més Neta. Això després que aquest dilluns hagi acabat sense acord la reunió de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla, que reclamen millors condicions laborals. Mentrestant, els efectes de l'aturada ja es noten als carrers amb l'acumulació de brossa. És una informació de la Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
6: Comença la segona jornada de vaga de la plantilla de Girona Més Neta i la ciutat de Girona ja en pateix algunes evidències: contenidors sobrepassats i bosses d'escombraries al terra, sobretot al barri Vell i a plaça Independència, procedents dels contenidors que cada dia treuen els establiments i que durant aquest dilluns no s'han passat a recollir. Els serveis mínims deixen la freqüència de recollida molt inferior a l'habitual. Per exemple, els envasos només es recolliran un cop per setmana. L'Ajuntament de Girona considera insuficients els serveis mínims decretats per la Generalitat i assenyala que els preocupa especialment l'acumulació de la fracció orgànica als carrers, i és que l'Ajuntament pretenia que es recollís cada 48 hores, una petició que no s'ha recollit finalment. Per això demanen col·laboració tant als veïns com als comerços per tal que planifiquin la gestió dels residus al màxim possible. Per altra banda, els treballadors de Girona Més Neta van alertar ahir que s'estaven plantejant denunciar l'empresa per no respectar els serveis mínims dictats pel Departament de Treball. En el seu cas, apunten que l'empresa en vol fer per damunt del que s'ha decretat.
7: L'empresa està fent serveis mínims per sobre del que està decretat, ho hem impugnat, ho denunciarem i veurem aviam, arribarem fins a les últimes conseqüències.
6: Una vaga que ja està afectant Girona i que amenaça amb l'arribada aquest divendres de Girona Temps de Flors.
2: Prop de 200 famílies de Santa Margarida de Montbui pateixen des de fa setmanes incidències en el subministrament elèctric. Les administracions i la companyia treballen ara per posar-hi una solució. És una informació de Canal Taronja Noia.
8: Els afectats apunten a l'esclat d'un transformador antic i a diverses actuacions a la xarxa o com a origen de les incidències, que han comportat pujades de tensió i interrupcions del servei.
9: Que va començar anys enrere i el problema està aquí darrere nostre, aquest transformador, que és antic, molt antic, i s'inunda.
8: En alguns casos, aquestes anomalies han tingut conseqüències importants dins dels habitatges, amb aparells malmesos i situacions de risc que han generat inquietud entre els veïns.
10: Bueno, va flotar ruta, va flotar bombillas, la gente estaba muy asustada. La gente salía a las escaleras diciendo, oye, que me ha explotado las bombillas, oye, que me ha explotado el router, que es que ha salido despedido. O sea, fue una subida que tenemos contadores que había llegado a 450, ¿eh? Había subido, ¿eh?, la tensión. O sea, para haber pegado fuego a medio barrio.
8: Davant aquesta situació, els veïns es van concentrar davant l'Ajuntament per fer visible la problemàtica, mentre que el consistori ha impulsat una comissió de treball amb la companyia elèctrica i els afectats per trobar una solució. Els veïns també reclamen compensacions pels danys ocasionats. Segons les darreres previsions, la solució tècnica que inclouria el trasllat d'un transformador podria permetre estabilitzar el servei abans de Sant Joan, tot i la complexitat de l'actuació.
2: La victòria del Sevilla sobre la Reial Societat en el duel que ha tancat la 34a jornada de Lliga ha complicat encara més la situació a la taula del Girona i de l'Espanyol. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, sumen 38 punts, a 4 dels desitjats 42 en què es fixa la teòrica salvació. L'equip de Michel no jugarà fins dilluns, quan visitarà el Rayo, que esgota les opcions d'obtenir una plaça europea. I el Barça ja treballa per organitzar el desplaçament de l'afició a la final de la Champions femenina, que es disputarà el 23 d'aquest mes a l'Olevol Stadion d'Oslo. El procés per adquirir les 20.000 entrades que la UEFA va posar a disposició del públic general ja es va tancar abans que se sabessin els finalistes. Ara, l'ENS europeu en cedirà 2.500 a l'entitat blaugrana i a l'Olímpic de Lió perquè les distribueixin entre els seus aficionats. Els preus es dividiran en 3 categories, de 20, 40 i 70 euros. El Barça, que treballa per oferir un paquet que inclogui el viatge, encara no ha anunciat quan es posaran a la venda. Els equips catalans que jugaran les fases d'ascens a Primera i Segona Federació ja saben quins seran els seus rivals. El Reus disputarà el play-off per pujar a la tercera categoria estatal. L'equip, quart classificat a la fase regular, ha quedat emparellat amb l'Ourense, tercer del seu grup. L'anada de la semifinal es jugarà aquest dissabte al Baix Camp i la tornada serà al Camp Gallec. I arribarem a les 8 parlant-vos de cultura, perquè el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Ens n'apropa més detalls el David Navarro.
11: A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrández, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
12: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
11: El compositor nord-americà Eric Whitaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en 3 concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marianne Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. 2 concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigits per Theodor Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
2: Ha arrencat una nova edició del Sex Education Film Festival a Terrassa. El Cinema Catalunya ha acollit aquest dilluns la jornada inaugural d'un certamen que arriba a la 6a edició i que s'allargarà fins divendres. A més de projectar les pel·lícules i curts que entren a concurs, s'organitzen activitats educatives al voltant de la violència de gènere, la salut sexual, la identitat de gènere o el consentiment.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. 50 milions d'euros. Aquest és el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya, segons Foment del Treball. La patronal catalana alerta que aquest forat bloqueja centenars de projectes que veu prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. És per això que l'entitat empresarial exigeix als parlamentaris que remin tots en la mateixa direcció a l'hora de plantejar les seves demandes al govern espanyol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 5 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La Cambra de Comerç augura la creació de 10.000 llocs de treball si Catalunya aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca en un informe que analitza les oportunitats que genera el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat. Vaticina un creixement econòmic de 1.000 milions d'euros anuals. Ho analitzarem a fons tot seguit en conversa amb Pablo Aguiar, director de Fundipau. Els darrers atacs de l'Iran al Golf Pèrsic han trencat la treva a l'Orient Mitjà i això torna a impactar en l'encariment del petroli. La Unió Europea té damunt la taula la petició d'estats membres com Espanya d'aplicar impostos als beneficis sobrevinguts per la guerra a les grans empreses energètiques. De moment, els 27 aposten per mesures temporals i selectives per contenir la inflació, que no s'estanqui la producció ni s'encareixin més els preus. Ho ha valorat fa pocs minuts aquí al Notícies en xarxa Roberto Gómez Calvet, professor d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
2: Si estamos pensando una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados, porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema es claro y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses. Entonces esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables y aquellos que realmente están pasándolo peor en esta circunstancia.
1: Avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet. Els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten amb bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. Dels esports, la victòria del Sevilla en el duel que ha tancat la 34a jornada ha complicat encara més la situació a la taula de l'Espanyol, però també a la del Girona. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, queden situats només a 2 punts per sobre de les posicions de descens. La pau serà el fil conductor de la propera temporada del Palau de la Música. S'han programat prop de 400 concerts i un gran concert homenatge a Pau Casals servirà per inaugurar les representacions escèniques el 26 de setembre sota la direcció de Xavier Puig. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, ens preocupa saber com se circula a hores d'ara per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs tenim un matí molt carregat. De fet, els accessos a sud són on hi ha més problemes. De fet, per exemple, la 2 mateixa, entre Cornellà i el Papiol, hi ha 12 quilòmetres en sentit Barcelona. L'entrada per la Diagonal tampoc s'escapa i, per tant, tenim problemes a Sant Just, a Sant Feliu i a la zona de Sant Just d'Herbert, com dèiem, en sentit la Diagonal, però de sortida també aturades entre Sant Feliu i el Papiol. Pel que fa a la C-17, a la C... 31, perdó, i aturades a Gavà, també a l'Hospitalet, també en el cas de la C32 a Sant Boi i Cornellà, i com veieu la situació molt complicada en aquest punt, però els accessos nord, tot i que els punts de lentitud són els habituals, també presenten aturades, per exemple, a la P7 a Barberà en dos sentits, o a Sant Cugat en sentit Girona. En el cas de la C-17, els túnels de Vallvidrera aturades en sentit Rondes, a la C-17 a Mollet, cap a Barcelona, la C-31 a Badalona i en la C-58, que en aquests moments és la via més carregada perquè s'atura en el cas de la Terrassa, a Montcai en sentit Trinitat, i també la C-33. Per tant, matí intens, no baixeu la guàrdia i sobretot molta precaució.
1: Doncs tanquem portada amb el temps. Per no perdre el costum, avui tornarem a sentir tronar. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. Això succeirà aquesta tarda en alguns municipis al voltant del migdia. Però no passarà ara. De fet, el que sí que podem dir d'hores d'ara són dues coses. Una, que fa més fred que ahir. Ha baixat la temperatura i déu-n'hi-do, a les valls del Pirineu o en alguns racons de la Catalunya central, a hores d'ara baixem dels 5 graus de temperatura. Segon element, doncs que justament a la Catalunya central, totes les valls pirinenques, gran part de Girona, desperten amb núvols baixos i boires. Déu-n'hi-do, si són extenses a hores d'ara en alguns indrets de l'altiplà central o les valls pirinenques. Aquestes boires es desfaran, però en el seu lloc començaran a créixer els núvols de tempesta que ja al voltant del migdia deixaran les primeres gotellades o ruixats, primer entre les muntanyes del Garraf, de l'Alt Penedès, el Barcelonès, els dos Vallesos, el Maresme, la Selva, i ja al llarg de la tarda, a partir de les 3, 4, 5 de la tarda, reguitzell i festival de llamps i trons a molts indrets del prelitoral de la Catalunya central, del Pirineu i del Prepirineu. Compte amb les tempestes que acabaran caient a l'Ebre, fins al mar. I com va passar ahir, cap allà a les 8, 9, 10 del vespre, aquestes tempestes també arribaran a l'àrea de Barcelona i cap a la Costa Brava. Per tant, un temps molt traïdor. N'estem ben pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya. Un import amb què se sufragaria el centenar de projectes que la patronal considera prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. Per tot plegat, el lobby empresarial reclama unitat als grups parlamentaris per crear, diu, un front comú a Madrid. Ens n'informa la Carina Bellvé.
5: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
6: Aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable. Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
5: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
1: Doncs seguim parlant de Rodalies perquè avui es recupera el recorregut complet de l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Pel que fa a l'R3, avui es restableix el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser, que encara continuava tallat pels treballs de manteniment. D'aquesta manera, l'R3 circula entre la Garriga i Ribes de Freser. Resten tancats encara el tram nord fins a Puigcerdà i la Tor de Querol i el tram sud, afectat per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i també la reforma de l'estació de Montcada bifurcació. Aquesta represa és una de les millores que esgrimeix el govern perquè aquest divendres s'acabi la gratuïtat dels bitllets de Rodalies. Més enllà del transport públic, també hi ha queixes per l'estat d'algunes carreteres. És el cas del Pallars Sobirà. Els alcaldes d'aquesta comarca s'han trobat al Port de la Bonaigua per manifestar la seva profunda preocupació per l'estat actual d'aquesta via, clau per a la comunicació amb la Vall d'Aran. Els batlles denuncien un deute històric de 35 anys per part de la Generalitat que, segons indiquen, ha deixat els veïns i els treballadors del Pallars en una situació de desavantatge crònic. La situació és crítica, diuen, ja que uns moviments de terres recents, que van començar amb una esllavissada al febrer, amenacen de tancar la carretera de manera prolongada. Per tot, demanen solucions urgents contra la construcció del túnel de la Bonaigua per comunicar el Pallars Sobirà amb la Vall d'Aran. En parlen Carlos Isús, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, i els alcaldes de l'Alt Àneu i Llavorsí, Josep Rossell i Josep Vidal.
7: Ara ha arribat el moment de que aquest túnel ha de seguir una realitat, perquè la comunicació per mitjançà del port hem vist i estem veient que no funciona.
8: Sempre acabem gastant només els diners amb rodalies i la gent del Pirineu acabem sent ciutadans de tercera.
9: Després dels inputs que ens ha arribat a nosaltres com a alcaldes de la comarca, no precisament pel Departament de Territori, que això és el que trobem a faltar, estem preparant en aquests moments fer un Consell d'Alcaldes i poder tindre una reunió amb el Departament per saber quines són les solucions que en aquests moments pues, duran a terme per poder reparar l'esllavissada.
1: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols molt clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. És una crònica d'en Jordi Casino.
10: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
11: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
10: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
1: Ho sentíem ara, eh? Catalunya té potencial industrial per entrar en el nou cicle europeu de defensa, però també té una tradició pacifista profunda i una opinió pública que prioritza l'habitatge, l'educació i la cohesió social molt per sobre de la despesa militar. Entre un relat institucional que parla d'oportunitat i una societat que mira cap a altres urgències, hi ha un debat que cal fer. Per això busquem el contrapunt amb Pablo Aguiar, que és director de Fundipau. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: Ho dèiem, eh? Catalunya té una tradició clarament antimilitarista, tot i que ho sentíem. Potser les generacions més joves tenen una percepció encara lleugerament diferent. Potser tendeixen més a propiciar o estar a favor de la indústria de la defensa, però, en canvi, el president de la Cambra parla de la necessitat que Catalunya perdi la ingenuïtat si vol convertir-se en un vector de reindustrialització. Què hi responeu des de Fundipau?
12: Bé, la veritat és que la ingenuïtat em sembla més aviat seva, no? Hi havia una persona molt valuosa, Martínez Goldman, en termes pacifistes, que sempre deia: els veritables realistes som els pacifistes, perquè resulta molt inversemblant pensar que incrementa any rere any, com anem fent en els darrers anys, la despesa militar mundial, no ens portarà a un lloc terrible, i és el que està passant en els darrers temps, és el que de manera molt dràstica s'està produint en els propers 4 anys a Europa, i precisament el que hauríem d'intentar és reduir aquesta despesa militar i dedicar aquestes despeses a rodalies que abans estava comentant, habitatge, sanitat o educació, que segurament serien molt més productives i molt més útils per la població.
1: Per tant, els defensors de la indústria dual asseguren que no és fer armes, sinó impulsar tecnologia, innovació i ocupació. Des del vostre punt de vista, entenc que aquesta distinció, no sé si us sembla massa real o més aviat una manera de fer un més digerible el debat o un gir que en el fons és militar, no?
12: És un terme molt eufemístic, perquè la tecnologia avançada en alta tecnologia informàtica té un ús civil majoritàriament, i tot el que té a veure amb una tecnologia que s'anomena dual és perquè el que té és la possibilitat de fer-se servir en termes militars. I per tant, és aquesta la utilització principal que tenen. Malgrat dir que és despesa militar clara i oberta, doncs comporta un risc en termes d'opinió pública que prefereixen intentar evitar.
1: Acabo. Una part del debat sobre la indústria dual té a veure, sens dubte, amb el control democràtic, no? És a dir, qui decideix què es produeix, amb quins criteris i amb quins límits. Catalunya està preparada per garantir transparència i control en un sector que, per definició, opera amb força opacitat?
12: Bé, opera amb molta opacitat i, a més, requereix una inversió pública molt important, i que, per tant, estem parlant de que estem detraient recursos que ara són molt necessaris per a altres àmbits de la despesa pública i els anem a dedicar perquè, suposadament, en el futur rebrem un increment del que és la productivitat. I, òbviament, es tracta d'un sector en el qual majoritàriament s'intenta evitar què s'està produint, a qui s'està venent, i aquest tipus d'informació és vital per tal de fer un control democràtic.
1: Pablo Aguiar, doncs li agraïm moltíssim aquest contrapunt crític que ens ha ofert aquest matí. Gràcies i bon dia.
12: Gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Mentrestant, es complica la treva a l'Orient Mitjà després que l'Iran hagi disparat míssils i drons contra els Emirats Àrabs i també contra un vaixell militar dels Estats Units al Golf Pèrsic. Es tracta del primer atac del règim de Teheran des del passat 8 d'abril i arriba com a resposta als plans de l'administració Trump per controlar l'estret d'Hormuz. És l'anomenat Projecte Llibertat, amb què el president nord-americà anunciava que guiarà els vaixells de països neutrals atrapats en aquest punt estratègic pel bloqueig iranià. De fet, l'Iran ja va advertir que consideraria com a objectiu militar qualsevol embarcació dels Estats Units que s'acostés a l'estret. Donald Trump, de la seva banda, ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la superfície de la Terra. Una escalada bèl·lica, aquesta, que ha tornat a disparar de nou el preu del barril del petroli, que s'ha enfilat més d'un 5,5%, ara ho dic bé, fins als $114. Precisament, aquest impacte de la guerra a l'energia ha estat un dels temes de debat de la darrera reunió de l'Eurogrup a Brussel·les. Damunt la taula hi ha la petició que han fet Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria d'un impost als beneficis de les energètiques per a la guerra a l'Iran. Sense entrar-hi en detall, el comissari d'Economia dels 27, Valdis Dombrovskis, ha parlat dels perills d'un increment descontrolat i de la inflació i la baixada de la producció.
13: So we simply cannot afford to repeat the mistakes of the past.
14: Simplement no ens podem permetre tornar a cometre errors del passat. Per tant, és essencial que qualsevol mesura de suport sigui temporal, orientada i no augmenti la demanda energètica agregada. La nostra primera avaluació de les mesures preses fins ara pels Estats membres mostra que podrien fer-ho millor en dirigir-les a aquells més afectats.
1: També ho ha valorat el Notícies en Xarxa Roberto Gómez Calvet, professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
2: Si estamos pensando en una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados. Porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema. El problema es claro, y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses. Entonces, esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables.
1: Avui passarà a disposició judicial el presumpte assassí d'una dona dissabte en ple carrer Esplugues de Llobregat. Aquest dilluns a la tarda, unes 300 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de la ciutat per recordar la víctima amb un minut de silenci. Després de la concentració, l'alcalde, Eduard Sanz, ha rebut una delegació de la comunitat xinesa amb representació de la família afectada. El consistori els ha ofert atenció psicològica i ajuts de tràmits amb el consolat. L'alcalde ha expressat el seu condol a la família i el rebuig al crim. també ha deixat clar que no tolerarà els missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència. Mentrestant, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha transmès un missatge de tolerància zero contra la delinqüència i ha defensat la tasca de les forces de seguretat.
15: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
16: Permetin-me enviar un missatge de confiança i d'agraïment al cos de Mossos d'Esquadra, a tots els cossos policials del nostre país, a les policies locals, als cossos i forces de seguretat que cada dia vetllen per la nostra seguretat, que cada dia vetllen en la lluita contra el delicte, contra la violència, i que de forma immediata varen poder detenir la persona que va perpetrar aquest brutal assassinat aquest cap de setmana i, per tant, poder-la posar immediatament a disposició de la justícia.
1: Justament el govern descarta que aquest assassinat d'Esplugues estigui vinculat al jihadisme. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a Catalunya Ràdio que el presumpte autor estava en una situació alterada i probablement patia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el jihadisme. I ha demanat no generar ni por ni fomentar l'odi. Esquerra Republicana considera que els fets són greus i ha demanat informació al govern, mentre el Partit Popular ha criticat el silenci del president Salvador Illa i n'ha demanat la compareixença al Parlament.
17: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap a allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
1: I a les darreres hores encara hem conegut un altre crim. Una veïna de Salt ha estat detinguda per matar la seva parella en un garatge del municipi gironí. La dona, de 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim i els Mossos han localitzat el cos de l'home amb signes de violència. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents entre tots dos. El cas està sota investigació. I marxem ara cap a Girona perquè els sindicats mantenen la vaga indefinida dels treballadors del servei d'escombraries Girona Més Neta. Això després que aquest dilluns hagi acabat sense acord la reunió de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla, que reclamen, recordem-ho, millors condicions laborals. Mentrestant, els efectes de l'aturada ja es noten als carrers amb l'acumulació de brossa. És una informació de la Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
18: Comença la segona jornada de vaga de la plantilla de Girona Més Neta i la ciutat de Girona ja en pateix algunes evidències, contenidors sobrepassats i bosses d'escombraries al terra, sobretot al barri Vell i a plaça Independència, procedents dels contenidors que cada dia treuen els establiments i que durant aquest dilluns no s'han passat a recollir. Els serveis mínims deixen la freqüència de recollida molt inferior a l'habitual. Per exemple, els envasos només es recolliran un cop per setmana. L'Ajuntament de Girona considera insuficients els serveis mínims decretats per la Generalitat i assenyala que els preocupa especialment l'acumulació de la fracció orgànica als carrers, i és que l'Ajuntament pretenia que es recollís cada 48 hores, una petició que no s'ha recollit finalment. Per això demanen col·laboració tant als veïns com als comerços per tal que planifiquin la gestió dels residus al màxim possible. Per altra banda, els treballadors de Girona Més Neta van alertar ahir que s'estaven plantejant denunciar l'empresa per no respectar els serveis mínims dictats pel Departament de Treball. En el seu cas, apunten que l'empresa en vol fer per damunt del que s'ha decretat.
19: L'empresa està fent serveis mínims per sobre del que està decretat, ho hem impugnat, ho denunciarem i veurem aviam, arribarem fins a les últimes conseqüències.
18: Una vaga que ja està afectant Girona i que amenaça amb l'arribada aquest divendres de Girona Temps de Flors.
1: I 5 persones residents a Catalunya viatgen al creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus, una malaltia respiratòria greu de causa desconeguda i que ja ha provocat 3 morts a bord i ha deixat una persona més en estat crític. És un virus transmès per rosegadors que es pot transmetre als humans mitjançant el contacte amb femta o orina de rosegadors infectats o amb superfícies contaminades. El vaixell transporta 147 persones, 13 d'elles i un tripulant són espanyoles. El creuer porta bandera dels Països Baixos i es troba actualment a Cap Verd. La victòria del Sevilla sobre la Reial Societat en el duel que ha tancat la 34a jornada de Lliga ha complicat encara més la situació a la taula del Girona i l'Espanyol. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, sumen 38 punts, a 4 dels desitjats 42 en què es fixa la teòrica salvació. L'equip de Michel no jugarà fins dilluns quan visitarà el Rayo, que esgota les opcions d'obtenir una plaça europea. I el Barça ja treballa per organitzar el desplaçament de l'afició a la final de la Champions femenina, que es disputarà el 23 d'aquest mes a l'Olebol Stadion d'Oslo. El procés per adquirir les 20.000 entrades que la UEFA va posar a disposició del públic general ja es va tancar abans que se sabessin els finalistes. Ara, l'ENS europeu en cedirà 2.500 a l'entitat blaugrana i a l'Olímpic de Lió perquè les distribueixin entre els seus aficionats. Els preus es dividiran en 3 categories, de 20, 40 i 70 euros. El Barça, que treballa per oferir un paquet que inclogui el viatge, encara no ha anunciat quan es posaran a la venda. I arribarem a 8:45 del matí amb Cultura. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
20: A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrandez, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
21: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
20: El compositor nord-americà Eric Whitaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en 3 concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. 2 concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigits per Theodor Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
1: I us expliquem una notícia que acabem de conèixer, i és que el programa Hospital de Proximitat, coproducció de TV Mataró i la xarxa audiovisual local, ha estat distingit amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat. El rebrà ex aequo amb el Diari de Sabadell. El Premi Nacional d'Honor ha recaigut en l'empresari i locutor radiofònic Justo Molinero. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell en la segona cerimònia consecutiva que tindrà lloc fora de Barcelona.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el dèficit en inversió pública de 50.000 milions d'euros que Foment del Treball veu acumulat a Catalunya en els darrers 16 anys. La patronal catalana alerta que aquest forat bloqueja centenars de projectes que veu prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. És per això que l'entitat empresarial exigeix als parlamentaris que remin tots en la mateixa direcció a l'hora de plantejar les seves demandes al govern espanyol. La Cambra de Comerç augura la creació de 10.000 llocs de treball si Catalunya aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca en un informe que analitza les oportunitats que genera el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat. Vaticina un creixement econòmic de 1.000 milions d'euros anuals. A tot això, el director de Fundipau, Pablo Aguiar, ha alertat sobre els efectes negatius per a les polítiques socials que veu en aquest eventual gir d'inversió. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
2: Resulta molt inversemblant pensar que incrementa any rere any, com anem fent en els darrers anys, la despesa militar mundial no ens portarà a un lloc terrible. I precisament el que hauríem d'intentar és reduir aquesta despesa militar i dedicar aquestes despeses a rodalies, habitatge, sanitat o educació.
1: Els darrers atacs de l'Iran al Golf Pèrsic han trencat la treva a l'Orient Mitjà i això torna a impactar en l'encariment del petroli. La Unió Europea té damunt la taula la petició d'estats membres com Espanya d'aplicar impostos als beneficis sobrevinguts per la guerra a les grans empreses energètiques. De moment, els 27 aposten per mesures temporals i selectives per contenir la inflació, que no s'estanqui la producció ni s'encareixin més els preus. Ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa Roberto Gómez Calvet, professor d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
3: Si estamos pensando en una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados, porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema es claro y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses, entonces esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables y aquellos que realmente están pasándolo peor en esta circunstancia.
1: Avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet. Els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten amb bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. Ho acabem de saber, el programa Hospital de Proximitat, coproducció de TV Mataró i la xarxa audiovisual local, ha estat distingit amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat. El rebrà Exaequo amb el Diari de Sabadell. Els premis es lliuraran el 19 de maig. I dels esports, la victòria del Sevilla en el duel que ha tancat la 34a jornada ha complicat encara més la situació a la taula de l'Espanyol i del Girona. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, queden situats només 2 punts per sobre de les posicions de descens. Avui, la flama del Correllengua agermanat arriba a l'Alguer, després d'un recorregut de gairebé 1.500 quilòmetres i una 80a de parades que han unit tots els territoris de parla catalana. I d'aquí, el pas següent serà Brussel·les, aquest dissabte 9 de maig, Dia d'Europa, quan la flama es plantarà davant del Parlament Europeu. En parlarem tot seguit amb Pau Emili Muñoz, portaveu del Correllengua agermanat 2026.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts i mig de 8:45 del matí. És el nostre tema de portada. Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya. Un import amb què se sufragaria el centenar de projectes que la patronal considera prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. Per tot plegat, el lobby reclama unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Ens informa la Carina Bellvé.
4: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
5: Aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable. Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes al Parlament de Catalunya com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
4: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
1: Seguim, doncs, parlant de Rodalies perquè avui es recupera el recorregut complet de l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Pel que fa a l'R3, avui es restableix el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser, que encara continuava tallat pels treballs de manteniment. D'aquesta manera, l'R3 circula entre la Garriga i Ribes de Freser. Resten tancats encara el tram nord fins a Puigcerdà i la Tor de Querol i el tram sud afectat per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i la reforma de l'estació de Montcada Bifurcació. Aquesta represa és una de les millores que esgrimeix el govern perquè aquest divendres s'acabi la gratuïtat dels bitllets de Rodalies. I Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols molt clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Ens ho amplia en Jordi Casino.
6: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duque és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
7: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
6: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
1: En aquest sentit, el director de Fundipau, Pablo Aguiar, ha alertat sobre els perills d'aquesta escalada d'inversió en indústria militar en detriment de sectors com l'habitatge, els transports o la sanitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Els veritables realistes som els pacifistes, perquè resulta molt inversemblant pensar que incrementa any rere any, com anem fent en els darrers anys, la despesa militar mundial no ens portarà a un lloc terrible. I és el que està passant els darrers temps, és el que de manera molt dràstica s'està produint els propers 4 anys d'Europa, i precisament el que hauríem d'intentar és reduir aquesta despesa militar i dedicar aquestes despeses a Rodalies, a habitatge, habitatge, sanitat o educació, que segurament serien molt més productives i molt més útils per la població.
1: Doncs parlant d'escalada bèl·lica, l'Orient Mitjà ha tornat a disparar de nou el preu del barril del petroli, que s'ha enfilat més d'un 5,5% fins als $114. Precisament aquest impacte de la guerra a l'energia ha estat un dels temes de debat en la darrera reunió de l'Eurogrup a Brussel·les. Damunt la taula hi ha la petició que han fet Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria d'un impost als beneficis de les energètiques per a la guerra a l'Iran. Sense entrar-hi en detall, el comissari d'Economia dels 27 va Valdis Dombrovskis ha parlat dels perills d'un increment descontrolat de la inflació i la baixada de la producció.
8: So we simply cannot afford to repeat the mistakes of the past.
9: Simplement no ens podem permetre tornar a cometre errors del passat. Per tant, és essencial que qualsevol mesura de suport sigui temporal, orientada i no augmenti la demanda energètica agregada. La nostra primera avaluació de les mesures preses fins ara pels Estats membres mostra que podrien fer-ho millor en dirigir-les a aquells més afectats.
1: També ho ha valorat el Notícies en Xarxa Roberto Gómez Calvet, professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
3: Si estamos pensando una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados. Porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema. El problema es claro y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses. Entonces, esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables.
1: Avui passarà a disposició judicial el presumpte assassí d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues del Llobregat. Aquest dilluns a la tarda, unes 300 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de la ciutat per recordar la víctima amb un minut de silenci. Després de la concentració, l'alcalde, Eduard Sanz, ha rebut una delegació de la comunitat xinesa amb representació de la família afectada. El consistori els ha ofert atenció psicològica i ajuts de tràmits amb el consolat. L'alcalde ha expressat el seu condol a la família i el rebuig al crim. També ha deixat clar que no tolerarà els missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència. Mentrestant, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha transmès un missatge de tolerància zero contra la delinqüència i ha defensat la tasca de les forces de seguretat.
10: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
11: Permetin-me enviar un missatge de confiança

0: Just el govern descarta que aquest assassinat d'Esplugues estigui vinculat al jihadisme. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a Catalunya Ràdio que el presumpte autor estava en una situació alterada i probablement patia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el jihadisme, i ha demanat no generar por ni fomentar l'odi. Esquerra Republicana considera que els fets són greus i ha demanat informació al govern, mentre el Partit Popular ha criticat el silenci del president Salvador Illa i n'ha demanat la compareixença al Parlament.
1: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
0: I a les darreres hores encara hem conegut un altre crim. Una veïna de Salt ha estat detinguda per matar la seva parella en un garatge del municipi gironí. La dona, de 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim i els Mossos han localitzat el cos de l'home amb signes de violència. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents entre tots dos. El cas està ara sota investigació.

0: Menys d'un minut per arribar a 8:45 del matí, els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten amb bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. El comitè exigeix una negociació real i efectiva i es mostra contrari al fet que els increments salarials d'una empresa privada es carreguin, diuen, a diners públics provinents dels impostos de la ciutadania. La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol de Catalunya. Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir les ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies. En té més detalls l'Esther Minguell.
1: Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
2: Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
1: La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa a escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig, el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
0: I tres centres educatius de l'Urgell han comunicat al Departament d'Educació la seva voluntat de no participar en el pla pilot que preveu la presència d'un mosso de paisà als instituts. Els centres que ho han demanat són l'Institut Costa Freda de Tàrrega, el Ribera d'Ondara d'Agramunt i l'Oplà d'Urgell de Bellpuig. El pla pilot també incorpora un quart centre de la comarca, l'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega, la direcció del qual declina pronunciar-se sobre si manté o rebutja la seva participació en el pla. I la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha anunciat que el govern aprovarà una línia de finançament addicional de 55 milions d'euros per ajudar els serveis socials dels ajuntaments. D'aquesta manera, els permetrà demanar ajudes que destinaran a serveis com, per exemple, l'atenció domiciliària o reforços en l'àmbit de la infància. També permetrà ajudar en els dispositius extraordinaris que s'han habilitat en el procés de regularització de les persones immigrants. Així ho ha explicat la consellera Martínez Bravo.
3: Reivindiquem aquesta necessitat en l'àmbit social de coordinar-nos, de recolzar el món local, perquè no se'ns oblida que l'àmbit local, els alcaldes i l'alcaldessa estan a la primera línia, són els que estan centrats veritablement en l'atenció de les persones i el govern de la Generalitat està totalment compromès a estar al seu costat i finançar els serveis públics perquè puguin tenir aquest component d'excel·lència al qual aspirem i caminem dia rere dia.
0: 6 de cada 10 persones amb asma greu no

0: controlen la malaltia i això els provoca una pèrdua important de qualitat de vida. Tenen una probabilitat alta de fer una baixa laboral un cop l'any. Per tot això, en el Dia Mundial d'aquesta malaltia, avui 5 de maig, les especialistes fan una crida als pacients a seguir els tractaments i demanen a les administracions protegir els més vulnerables. Per exemple, lliurant els entorns escolars del trànsit rodat. En té més detalls la Maite Polo.
1: A Catalunya, unes 40.000 persones tenen asma greu i moltes més, unes 360.000, pateixen la malaltia en altres fases. Totes, excepte les més lleus, s'han de medicar de forma continuada i molts pacients no en són conscients. Ho ha explicat a la xarxa la pneumòloga Ana Sogo de la Societat Catalana de Pneumologia del Parc Taulí de Sabadell.
2: Tienen poca conciencia de enfermedad crónica y asma no se cura. Una predisposición a la inflamación bronquial ante determinados agentes, con lo cual les cuesta mucho entender que para estar bien no se puede dejar el tratamiento de golpe, ¿no? Hay gente que tiene miedo efectivamente a los efectos secundarios, piensan que los corticoides inhalados pueden pasar a la circulación sistémica y que pueden producir efectos, ¿no?, más allá del pulmón, pero esto es falso.
1: Aquesta primavera i la passada, l'elevada pol·linització ha fet augmentar els nous casos d'asma i també contribueix a desencadenar-la la contaminació. L'asma és la malaltia respiratòria crònica més freqüent als països desenvolupats.
0: I abans d'arribar a les 9 en punt, és temps dels esports, com sempre, com cada dia, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Un Espanyol i un Girona que estan una mica més a prop de les places de descens.
4: Sí, l'Espanyol és a 3 punts i el Girona a 2, tot plegat després de la victòria del Sevilla ahir davant la Real Societat en la jornada, en la 34a jornada de Lliga. Una victòria que ha deixat, com dèiem, ha complicat la situació dels equips catalans, de tots dos. Els blanquiblaus són ara 3 punts per sobre del descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús, que és qui marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, sumen 38 punts, 2 per sobre del descens i a 4 dels desitjats, 42, en què se fixa la teòrica salvació. L'equip de Michel no jugarà fins dilluns, quan visitarà el Rayo, que esgota les opcions d'obtenir una plaça europea. Barça, Reus i Vilassana jugaran aquesta setmana els títols de les Champions masculina i femenina d'hoquei patins. Les fases finals es disputaran de manera conjunta a la localitat portuguesa de Coimbra. Els blaugranes no debutaran fins dijous en els quarts de final contra l'Sporting de Portugal. L'equip, que arriba a la cita després de tancar la fase de grups en la segona posició, viatja amb la intenció de sumar el títol continental per 23a vegada en la història de la secció. Sergi Aragonès i Marc Grau expliquen com ho afronten.
5: És terra hostil, no? El Sobirà, que ja haurà més gent de la seva part, però també crec que l'última que va guanyar el Barça la va guanyar en territori Portugal, no? Llavors és un al·licient més a anar convençuts de que es pot fer. Anem a tornar el títol cap a Catalunya i penso que amb l'ambient no ens ha d'influir per rep.
6: Crec que hem fet una fase regular de la Champions molt bona. Teníem moltes ganes, ja que l'any passat no vam poder estar-hi. I res, anem amb molta confiança, estem treballant molt bé totes aquestes setmanes. Al final era un objectiu que teníem des d'agost i aquí som.
4: I el CPA Olot ja és a casa després d'aconseguir un nou èxit, l'hora a l'europeu de patinatge. És el 18è títol continental que suma l'equip de la Garrotxa, que ara vol arrodonir aquesta temporada guanyant també el Mundial. La patinadora del conjunt olotí, Júlia Casadevall, confia que la coreografia Soc Addicta encara sumarà més metalls aquest curs.
7: O sigui, hem pogut veure doncs, que durant la temporada ha anat molt bé, que tots els resultats han sigut doncs, òptims, per dir una manera, i a l'europeu sí que és veritat que hi havia els italians que s'incorporaven a la competició i sí que potser estaven una miqueta més nerviosos en aquest sentit per veure com serien aquests balls i com els puntuarien. I la veritat és que doncs, ha sigut un resultat molt bo igualment i ja veurem el Mundial a veure què acaba passant, però sí que és veritat que seguim tenint una diferència molt gran amb l'anterior.
4: L'Olot és un dels èxits del patinatge català en aquest europeu. 8 medalles catalanes, 4 de les quals han estat d'or.
0: Caram, sí. Només hem de felicitar-les, no?
4: I tant.
0: Molt bé, Cristina, fins demà.
4: Que vagi bé, molt bé. Fins demà.
0: I en cultura us expliquem que avui la Flama del Correllengua Agermanat arriba a l'Alguer després d'un recorregut de gairebé 1.500 quilòmetres i una vuitantena de parades que han unit tots els territoris de parla catalana. I d'aquí el pas següent serà Brussel·les, el 9 de maig, Dia d'Europa. La flama es plantarà davant del Parlament Europeu per reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Per començar a fer balanç, abans del punt final definitiu, parlem amb Pau Emili Muñoz. Ell és portaveu del Correllengua Agermanat 2026. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
3: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
0: Avui, ho deia, la flama arriba a l'Alguer després de 1.500 quilòmetres i una mobilització massiva. Quin balanç en feu? Quina fotografia deixa aquest Correllengua sobre l'estat d'ànim del país i de la llengua, està clar?
3: I de nosaltres creiem que el Correllengua, la gràcia que té, sobretot, és que ha estat una iniciativa que ha nascut de manera propositiva, no? I sempre pareix que els catalanoparlants ens mobilitzem quan ens ataquen en temes lingüístics i, per tant, fas una manifestació per defensar-te i sempre es defensa la llengua i tal, que això, òbviament, s'ha de fer. Però també trobava a faltar una iniciativa que fos això, de caràcter propositiu, lúdic, festiu, que hi convidés a participar tothom i crec que això ha agradat molt a la gent. I a cada poble que passàvem hi havia centenars de persones volent dur la flama, participant en els actes, hi havia pobles que només atravessaven pel mig sense fer parada i tot així, hi havia gent esperant només per veure la flama passar, i la veritat és que ha estat molt, molt emocionant tots aquests dies.
0: Pau Emili, el recorregut culminarà el 9 de maig davant del Parlament Europeu. Quin valor té portar la flama i el missatge al cor de les institucions europees? Què pot aportar un gest tan visible en un moment polític com l'actual i esperant que el català sigui oficial a Europa?
3: Bé, en realitat, és a dir, es Correllengua, nosaltres el vam pensar fins a l'Alguer, que és el darrer territori de parla catalana que mos faltava per acabar el Correllengua, i després sí que se mos va proposar això d'anar a Brussel·les, i clar, és a dir, els territoris de parla catalana, els països catalans, estan dins d'Europa, se parla una llengua que és el català, i el català no és oficial a Europa, i això però és que és una cosa que hem assumit com a normal i no ho és, perquè si és una llengua que se parla dins d'Europa hauria de ser oficial com tota la resta. Llavors és un reclam de l'oficialitat d'Europa, crec que és molt important perquè li dona una seguretat jurídica en el català que necessita, i per tant com el van proposar anar allà per fer un darrer acte, etcètera, m'ho va aparèixer una idea fantàstica i estic molt contents de poder-hi anar.
0: Doncs nosaltres ho seguirem també i contents de que hi pugueu anar. Pau Emili Muñoz, gràcies per atendre'ns i bon dia, bona feina.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I en l'àmbit de la comunicació us expliquem una notícia que hem conegut aquest matí, i és que el programa Hospital de Proximitat, coproducció de TV Mataró i la xarxa audiovisual local, ha estat distingit amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat. El rebrà ex aequo amb el Diari de Sabadell. El Premi Nacional d'Honor ha recaigut en l'empresari i locutor radiofònic Justo Molinero. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell, en la segona cerimònia consecutiva que tindrà lloc fora de Barcelona. Doncs amb aquesta bona notícia per la part que ens toca, us diem adeu fins demà a les 7 del matí. Que vagi molt bé el dia. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. 5 residents a Catalunya viatgen en el creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, segons ha informat l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Concretament, 13 passatgers i un tripulant són de nacionalitat espanyola. L'alerta es va activar després que l'Organització Mundial de la Salut rebés la notificació d'un brot de malaltia respiratòria greu amb 3 morts i un cas crític. El vaixell amb bandera dels Països Baixos es troba ara a Cap Verd i, tot i la gravetat potencial d'algunes variants, Salut Pública remarca que a Europa aquests virus no es transmeten entre persones i que no s'ha detectat cap cas a Espanya. Per això el risc general es considera molt baix. I la Global Sumut Flotilla ha denunciat que forces israelianes intenten interceptar 4 vaixells de la Freedom Flotilla Coalition prop de la costa de Grècia. Els activistes asseguren que han detectat un helicòpter militar sobrevolant la zona i més tard també la presència de drons i un vaixell no identificat amb els llums apagats. També informen que un avió de fabricació nord-americana ha sobrevolat la flota abans d'una escalada de tensió mentre s'acostaven també embarcacions amb llums visibles per darrere. I els ministres d'Economia de l'Eurozona s'han reunit per analitzar l'impacte econòmic de la crisi a l'Orient Mitjà. Hi ha cert pessimisme davant la possibilitat d'haver-nos d'enfrontar una situació d'estagflació perquè s'incrementa la inflació mentre redueix la producció. En aquest context torna a prendre força una proposta que 5 governs, Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria, van enviar fa unes setmanes a la Comissió Europea, que és crear un impost temporal sobre els beneficis extraordinaris. N'ha parlat avui a la xarxa Roberto Gómez Calvez, que és professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
2: La Unió Europea no va a establecer el impuesto, sino lo que va a establecer son unos parámetros, unas guías, unas directrices para que esos impuestos no entren en conflicto con los mercados, que no alteren, digamos, la pauta que está establecida para el libre comercio, para las transacciones, y lo que estará buscando es que después no hayan litigios y lo que, pues, un poco sentar las bases, pero en absoluto va a ser, digamos, la al garante y el abanderado de este tipo de impuestos.
1: L'objectiu de la mesura és que una part d'aquests guanys serveixi per alleujar la pressió que pateixen famílies, pimes i també autònoms. I el programa Hospital de Proximitat, coproduït per la xarxa audiovisual i televisió de Mataró, ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat Exaequo amb el diari de Sabadell en els Premis Nacionals de Comunicació del Govern. En la resta de guardons tenim també Justo Molinero, que ha rebut el Premi Nacional d'Honor.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Catalunya ha assolit un nou rècord d'ocupats amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril, després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en tot un any, amb creixement sostingut des del 2021. Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposa un 2,77%, la millor dada d'un mes d'abril des del passat 2019. I també en l'àmbit econòmic, els ministres d'Economia de l'Eurozona s'han reunit per analitzar l'impacte econòmic de la crisi a l'Orient Mitjà. Hi ha cert pessimisme davant la possibilitat d'haver-nos d'enfrontar una situació d'estagflació perquè s'incrementa la inflació mentre redueix la producció. Per aquest motiu, valoren l'opció d'un impost temporal sobre els beneficis extraordinaris de les grans energètiques. N'ha parlat avui a la xarxa Roberto Gómez Calvez, que és professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
2: La Unión Europea no va a establecer el impuesto, sino lo que va a establecer son unos parámetros, unas guías, unas directrices para que esos impuestos no entren en conflicto con los mercados, que no alteren, digamos, la pauta que está establecida para el libre comercio, para las transacciones, y lo que estará buscando es que después no hayan litigios y lo que, pues, un poco sentar las bases, pero en absoluto va a ser, digamos, la al garante y el abanderado de este tipo de impuestos.
1: L'objectiu d'aquesta mesura és que una part d'aquests guanys serveixi per alleujar la pressió que pateixen famílies, pimes i autònoms. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C58 entre Montcada i Barcelona, i a l'A2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. A banda, a la C58 hi ha també un accident a Terrassa amb un carril tallat que provoca congestió també en sentit Barcelona. A la P7 també hi ha retencions de fins a 8 quilòmetres entre Barberà i Mollet en sentit sud, i també hi ha afectacions per Boira, la C-17, entre Tona i Vic. I avui s'ha recuperat la circulació ferroviària de la línia R4 entre Terrassa i Manresa després de diversos mesos d'interrupció per obres a la infraestructura. Amb la reobertura, per tant, es retira el servei de bus llançadora que cobria el trajecte durant el tall. La mesura s'emmarca en la recuperació progressiva del servei de Rodalies, que se suma a la reobertura també d'ahir del tram Mora la Nova Reus de la línia R15. I avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona el dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant les especulacions que s'han fet.
0: Notícies en xarxa.

quan t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicava

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya ha assolit un nou rècord històric d'ocupats amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en un any amb creixement sostingut des del passat 2021. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball, ha valorat molt positivament aquestes dades.
2: Molt positives, hem conegut ara les dades tant de l'atur com de l'ocupació. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra doncs, que hem de destacar molt positivament.
1: Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposen un descens del 2,77%, la millor dada d'un mes d'abril des del passat 2019. I 5 residents a Catalunya viatgen en el creuer, on s'ha detectat un brot d'antivirus, segons ha informat avui l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'alerta es va activar després que l'Organització Mundial de la Salut rebés la notificació d'un brot de malaltia respiratòria greu amb 3 morts i un cas crític. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'agreugen per una avaria que talla un carril a la B20. També afectacions a la C58 entre Montcada i Barcelona, la 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, a la B23 a Barcelona i finalment a l'AP7 entre Barberà i Mollet. I pel que fa al servei ferroviari, avui s'ha recuperat la circulació ferroviària de la línia R4 entre Terrassa i Manresa i també de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser després de diversos mesos d'interrupció per obres a la infraestructura. Recordem que ahir es va reobrir també el tram de Móra la Nova Reus de la línia R15. I la vaga indefinida del servei de neteja de Girona continua després que hagi acabat sense acord la mediació entre l'empresa Girona Més Neta i els treballadors. Els sindicats denuncien que la seva proposta ha estat rebutjada sense cap contraoferta i critiquen la manca de voluntat de diàleg. També han estat convocats a una reunió de seguiment amb l'Ajuntament avui mateix. I avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona el dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets, mentre que el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet aquests dies. I de fet, la dona de 31 anys detinguda per matar també la seva parella a Salt ho va fer clavant-li un ganivet a la cama, que va provocar que l'home es dessagnés. Víctima i agressor ocupaven un traster d'un garatge de Salt des de fa uns mesos, on veïns expliquen que era habitual també el consum de drogues per part de diverses persones. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya ha assolit un nou rècord històric d'ocupants amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril, després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en tot un any, amb creixement sostingut des del 2021. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball, ha valorat positivament aquestes dades.
2: Molt positives, hem conegut ara les dades tant de l'atur com de l'ocupació. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra doncs, que hem de destacar molt positivament.
1: Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposa un 2,77%, la millor dada d'un mes d'abril des del 2019. I 5 residents a Catalunya viatgen en el creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, segons ha informat avui l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'alerta es va activar després que l'Organització Mundial de la Salut rebés la notificació d'un brot de malaltia respiratòria greu amb 3 morts i un cas crític. I en mobilitat, un accident a la 2 Abrera deixa un carril tallat i provoca circulació amb congestió en aquest punt. També una avaria a la C-17 a Tagamanent deixa un altre carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'agreugen per l'incendi d'un vehicle a la B20, que a la B10 volíem dir que també deixa un carril tallat. I pel que fa al servei ferroviari, avui s'ha recuperat la circulació ferroviària de la línia R4 entre Terrassa i Manresa i també de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser després de diversos mesos d'interrupció per obres. Recordem que ahir es va reobrir també el tram de Móra a la Nova Reus, en aquest cas de la línia, tractar i abusar del seu nadó, alegant risc per fuga i possible coacció a familiars que encara han de declarar. Les defenses, en canvi, en reclamen la llibertat, argumentant arrelament i que no hi ha risc de reiteració delictiva. Els progenitors empresonats des del mitjans de març estan acusats de maltractament habitual, lesions greus i agressió sexual. I avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona que el dissabte, en ple carrer Esplugues de Llobregat, la va apunyalar. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar aquests fets, mentre que el govern també els ha deslligat, volíem dir, del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet aquests darrers dies. I pel que fa al temps, avui al migdia arribaran xàfecs i tempestes al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i Terres de l'Ebre, que s'estendran també a la Catalunya central i a Ponent.
0: Notícies en xarxa.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'una Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimarts 5 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. Obertes les inscripcions per a la cinquena edició del concurs Engalana't. L'exposició Gaza a les seves càmeres als nostres ulls ja es pot veure a la biblioteca La Cooperativa.

0: La vila es prepara per celebrar una nova edició del concurs Engalana't, una de les iniciatives més esperades de la Festa Major, on els veïns dels diferents barris de Malgrat decoren els seus carrers amb una temàtica específica. El termini per inscriure's estarà obert fins al 22 de juny. Les inscripcions es poden formalitzar enviant un correu electrònic a comissiofestesmalgratajo@gmail.com. Les bases del concurs es poden consultar també a través de la web de l'Ajuntament. Pel que fa als premis, el primer classificat rebrà 300 euros, el segon 250 i el tercer 150 euros. També hi haurà un premi del jurat popular valorat en 50 euros que es decidirà mitjançant votació oberta a la ciutadania. A més, tots els carrers participants que no obtinguin premi rebran un diploma i un obsequi en reconeixement a la seva implicació. En l'edició anterior, el primer premi se'l va endur al carrer Sant Pere, el segon al carrer Ramon Turró i el tercer al carrer Mahó, qui també va guanyar el premi per votació popular. Més notícies. Fins al 15 de maig, la Biblioteca La Cooperativa acull l'exposició Gasa, les seves càmeres als nostres ulls, un recull fotogràfic que mostra les conseqüències de la guerra entre Israel i l'organització paramilitar Hamas, conflicte iniciat a l'octubre de 2023 i que ha desembocat en un genocidi cap al poble palestí, com va determinar la ONU al setembre de 2025. La mostra fotogràfica compta amb la participació de 8 fotoperiodistes palestins, alguns premiats per millors fotografies. L'autora de l'exposició, Agnès Juste, narra que l'exposició va néixer fruit de la frustració que tenia per aquest conflicte. Juste afegeix que una imatge aporta més valor real que del que està passant, que les dades que es faciliten i, a més, el públic pot empatitzar amb les víctimes del conflicte. Escolta l'entrevista. Bé, parlem de l'exposició Gasa, les seves càmeres als nostres ulls, que organitza Malgrat Acull, la Biblioteca, la Cooperativa i l'Ajuntament, i de fet avui parlem amb l'autora de l'exposició, que es diu Agnès Juste. Bona tarda, Agnès.
1: Bona tarda, bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, què ens podem trobar en aquesta exposició? De què va?
1: Bueno, són un recull de fotografies que varen fer 8 fotoperiodistes de palestins, i doncs es poden veure, es pot veure què passava, no? Les imatges que potser doncs no veien per la tele, doncs es pot veure què passava.
0: Mm-hmm. Què en sabem d'aquests fotoperiodistes? És a dir, bueno, com bé dius, són de Palestina. Ens pots facilitar més informació d'ells, una mica qui són, sí. La seva experiència?
1: Són de Gaza. Són 6, els seus noms són en Saber, Rames, Labut, Ladet, en Mohamed i en Kamis. I després de la part de Cisjordània hi ha la Diana i l'Anne, que l'Anne l'he posat perquè bueno, va ser bastant difícil contactar amb periodistes de Cisjordània. Realment és una noia francesa, però que viu fa molts anys que viu a Palestina. Mm-hmm. Llavors, bueno, tots ells són fotoperiodistes, que molts d'ells han guanyat premis. De fet, hi ha en Saber Nuraldin, que recentment l'hem pogut veure a TV3, perquè ha estat nominat com a finalista del foto d'any del WordPress Foto. I, bueno, i una d'aquestes fotos està a la col·lecció.
0: Mm-hmm. Val, has dit que eren 6 fotoperiodistes, veritat? O en total són 8? No m'ha quedat clar el número.
1: En total són 8.
0: Vale. Aquí anava jo una mica com va ser que tu un dia et vas despertar i vas dir, mira, vull fer una exposició de fotografies de Gaza i em poso en contacte amb gent d'allà. És a dir, què se't va passar pel cap i com va sortir tot?
1: Bueno, doncs era una mica la frustració que tenia, sentia com una mica, sí, no?, frustració de que jo estava seguint doncs, tot el que estava passant, tot el genocidi de Gaza, amb imatges, els seguia per Instagram, perquè és, doncs, és una eina que, doncs, que pots obtenir molta informació, no?, i els seguia molts periodistes, fotoperiodistes, no? I després jo quan veia, no, que aquí doncs els nostres mitjans doncs que no podien ja transmetre, no, aquestes imatges tan brutals que estaven passant, i jo sempre pensava, clar, és que no és el mateix que et diguin que han matat un nen que veure'l, no, en els braços del seu pare. o la seva mare. I bueno, doncs, jo el que vaig voler va ser doncs, poder fer arribar no, a la meva terra, a casa meva, doncs, aquestes imatges, que realment és el que impacta i el que fa doncs, que una persona pugui empatitzar molt més amb l'altra persona.
0: Sí, perquè a part de les imatges s'inclou informació, s'inclou alguna dada més per la gent o és un recull d'imatges només?
1: És un recull d'imatges i bueno, cada fotografia doncs, té una petita informació que és la que el mateix fotògraf em va facilitar i després doncs, també podreu veure doncs, una mica d'informació de cada fotoperiodista també. Hi ha una petita un full doncs, de informació de cada un.
0: Quantes fotografies hi ha en total a l'exposició?
1: L'exposició completa són 100 fotografies. Aquí, malgrat estressada, ara m'has agafat així, crec que n'hi ha 40, 43 o 46 fotos, ja, déu-n'hi-do.
0: O sigui, 43 fotos, però en total l'exposició completa són 100.
1: Són 100 fotografies, sí.
0: Val. Entenc que Malgrat, perquè ens han dit, és el segon municipi al qual portes aquesta exposició. El primer va ser a Vic, si no m'equivoco.
1: El primer va ser a Vic, sí.
0: Quan va ser? A Vic?
1: Va estar... El novembre va estar. Uh-huh. En principi només havia d'estar el novembre, però després vam arribar a un acord i la vam poder tenir fins després de les festes de Nadal.
0: Molt bé, molt bé. I més que res, per tenir-ho com a precedent, quina valoració o com va anar aquesta exposició? Quina va ser la percepció de la gent?
1: Doncs molt bona. Evidentment que hi havia gent... És una exposició impactant, no? Llavors hi havia gent... que ens deia doncs, que a vegades doncs, hi havia hagut d'anar una segona vegada perquè no havia acabat la primera, o d'altres doncs, ens deien, ostres, doncs moltes gràcies, no? Perquè és això que són imatges quotidianes que doncs, no arribaven no? en aquells moments als mitjans normals d'aquí. Uh-huh. I bueno, sempre hi ha algú que diu això és innecessari, també, però no, la van tenir una molt bona rebuda.
0: Val, perquè les imatges que surten, a veure, entenem que estem parlant d'un conflicte on
1: sí,
0: hi poden haver imatges,
1: sí.
0: Entenc que són imatges dures, no? No sé, no vull ser tampoc morbós, però
1: què es poden
0: veure les imatges?
1: Jo dic que és del dia a dia. Hi ha, evidentment, hi ha escenes molt doloroses d'infants, però també doncs n'hi ha unes doncs que es veuen doncs vivint en els campaments com juguen també. Uh-huh. O el seu dia a dia doncs anant a recollir aigua o bueno, anant a mirar el que queda de casa seva, no? són una miqueta és el dia a dia que hi havia allà.
0: Uh-huh. Val, després de Malgrat què toca? Perquè Agnès, ho vols portar també a altres municipis de Catalunya?
1: I tant, sí, doncs mira, ja estem preparant a Balaguer també estarà exposada al juny, al mes de juny, i bueno, i esperant, ara ho acabaré d'obrir perquè realment encara no ho he posat com molt a mans de totes les organitzacions així que són més propenses, però sí tenim bueno, bons sentiments, no? En això de que han tingut sempre bona rebuda i estem molt contents.
0: Agnès, ja sé que potser, bueno, és una pregunta personal, però bé, també l'exposició també equival a una certa crítica, no? Que és una exposició crítica sobre la guerra, entenc. Voldria saber la teva opinió sobre el conflicte de Gaza, què et mereix aquest conflicte i com creus que s'hauria d'actuar?
1: Bueno, doncs, sens dubte és un genocidi i em porta molta vergonya, una mica que vergonya com a societat, com els nostres polítics, no? Que aquesta incapacitat de frenar aquestes brutalitats, això, ràbia, no? Una miqueta el que...
0: Mm-hmm.
1: El que va generar una miqueta en general.
0: També tenim part de responsabilitat de població, o que som una mica, estem a l'expectativa del que passa,
1: A veure, entenc, sempre podem fer coses, sempre podem fer coses, però evidentment aquí, per exemple, la Unió Europea, Europa, calla molt, no? I fins i tot en alguns moments s'ha posat a favor de l'agressor. Llavors, bueno, jo crec que hem de fer molta més pressió als nostres polítics. Val. Als nostres polítics, sí.
0: Després d'aquesta exposició, no sé si Agnès ens vols adelantar algun projecte futur teu, no sé. Clar, és que parlem una mica també des del desconeixement, eh? No sé què, sí. Quina és la teva professió, què et dediques, més que res, perquè no sé si això ho has fet per motu propi de dir, mira, vull portar això, o que ja va vinculada a la teva professió. I
1: no, vols... jo sóc infermera. Però formo part d'un grup que es diu Grup de Solidaritat amb Palestina d'Osona. Tot i que, bueno, això sí que va sortir una miqueta de mi, no? D'això que et deia, d'aquesta impotència de sentir que faltava alguna cosa per ajudar la societat, no? A obrir els ulls.
0: És la primera exposició que fas?
1: És l'exposició. Sí, tant. De fet, per sort aquí, quan la vam exposar a Vic, vaig tenir l'ajuda de dos fotògrafs que em van orientar una miqueta també a veure com s'havien de posar les fotografies, com triar-les, no? Mm-hmm. Ho vam fer tot conjunt.
0: Molt bé. I ja després d'això, t'animaràs a portar a terme futures exposicions?
1: Aquesta exposició, que sí que espero que, i tinc bona sensació, diguem-ne, que sí que anirà voltant, i això, doncs, em fa sentir com molt bé. I com dintre del grup de solidaritat, doncs, bueno, anem fent projectes. De fet, ara fa un mes vam acabar un cicle de cinema a palestí, i també ara hem tret, doncs, un llibre de poemes, no? un recull de poemes de gent de per aquí a Catalunya. Vull dir que, bueno, anem fent projectes i sí, sempre mantenint una miqueta al cap Palestina.
0: Molt bé, molt bé. Doncs Agnès Juste, autora d'aquesta exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la tarda.
1: Molt bé, m'agradaria agrair a Malgrat Acull que hagi acceptat aquesta exposició. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, doncs gràcies a tu també, Agnès, que vagi molt bé.
1: Vinga, adéu. Merci, adéu.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. Les obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua a la urbanització de Ciutat Jardí arriben a la seva fase final. Després de gairebé 3 mesos de treballs, aquest dimecres es durà a terme una de les actuacions finals per posar en marxa la nova infraestructura, una actuació que requerirà un tall temporal en el subministrament d'aigua per realitzar les connexions i les escomeses pertinents. Segons les previsions, el tall en el subministrament d'aigua es durà a terme des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda i afectarà prop de 223 abonats. I a Calella, el govern presentarà al ple d'aquest dijous una modificació del pressupost per injectar 2,5 milions d'euros d'estalvi en noves inversions per al 2026, entre les quals destaca la renovació de la xarxa de serveis soterrats en diversos carrers del nucli urbà. I a nivell nacional destaquem que 5 residents a Catalunya viatgen al creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus. Segons l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el vaixell transporta 147 persones, 88 passatgers i 59 tripulants de 23 nacionalitats. D'aquests, 13 passatgers i un tripulant són de nacionalitat espanyola. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha dit a RAC1 que estan en contacte amb els 5 catalans i que no tenen símptomes de cap mena. El 2 de maig a l'Organització Mundial de la Salut va rebre una notificació sobre un brot de malaltia respiratòria greu de causa inicialment desconeguda amb 3 defuncions i un cas en estat crític. El creuer porta bandera dels Països Baixos i es troba actualment a Cap Verd. I també destaquem que el govern ha obert el període de licitació de 59 solars de petites dimensions a 40 municipis d'arreu de Catalunya amb capacitat per construir-hi 783 habitatges protegits en el marc del Pla 50.000 per ampliar el parc públic fins al 2030. La Generalitat ha publicat aquest dimarts els concursos específics a la plataforma de contractació i ha simplificat enormement tots els tràmits, tant els procediments com la presentació d'ofertes, per així afavorir la participació de petites empreses cooperatives d'habitatge i també la modalitat d'autopromoció.

0: Moment de repassar la situació meteorològica i ho fem, com sempre, amb el nostre company en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda, els ruixats que han aparegut ja a mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general, i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte, perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau, però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa?
0: Moment també d'avançar propostes per aquest cap de setmana. Divendres, al Cineclub Garbí projecta la pel·lícula La veu de Hein, dirigida per Kazeuthor Ben Hania, a partir de 9:45 de la nit al Centre Cultural. I dissabte, l'Arxiu Municipal organitza la presentació Sanòvia Camproví i els secrets de Cala Montjoi amb la presència del seu autor, Francesc Gali. Serà a les 6 de la tarda a la sala Joaquim Garriga.

Repassem els titulars del dia. Obertes les inscripcions per a la cinquena edició del concurs Engalanat. L'exposició Gas a les seves càmeres als nostres ulls ja es pot veure a la biblioteca La Cooperativa.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Rècord històric d'ocupació a Catalunya. El mes d'abril es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys i un 3,4% inferior a la de l'any passat. És sobretot per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. El secretari de Treball, Paco Ramos, valora així les dades.
2: No podem més que manifestar la nostra satisfacció per les dades, tant pel que fa a la reducció de l'atur en aquest volum de prop de 9.000 persones, com les dades d'afiliació que ens posen en màxims històrics.
1: És dimarts, 5 de maig de 2026, i tenim més titulars. La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement de l'economia catalana a causa de la guerra a l'Orient Mitjà, Sònia Kerr.
3: I preveu un augment d'un punt de la inflació. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5% amb un fort impacte en el creixement econòmic.
1: El Consell de Ministres aprova una reforma que obligarà els jutges a escoltar tots els menors en els processos judicials.
3: I també a investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i Adolescència davant de la violència.
1: Les autoritats sanitàries valoren si el creuer afectat per un brot d'antivirus pot atracar les Canàries.
3: El brot ja ha causat 3 morts a bord, un malalt crític i 3 casos sospitosos més. A bord hi viatgen 5 catalans que ara es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
4: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots.
1: En cultura, la docusèrie Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró i la xarxa, guardonada amb un Premi Nacional de Comunicació.
3: El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya.
1: Els esports, avui saludem el Jordi Cervantes, Berta Busquets, penja l'estic, Jordi.
5: La capitana del Palau deixarà l'hoquei patins de final de curs després de 15 temporades a l'èlit. Busquets tancarà l'etapa com a jugadora amb 13 títols, en què destacan 5 lligues i 3 Champions.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda, els ruixats que han aparegut ja mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general, i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte, perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau, però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Catalunya bat rècords històrics d'ocupació amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, tot plegat en el mes d'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, sobretot gràcies a l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. Si es compara més amb ara fa un any, la desocupació ha caigut fins a un 3,4%. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
7: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
8: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i sobretot que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
7: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
1: I en aquest sentit, una de calenta i una de freda, perquè la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement de l'economia catalana a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Situa el PIB en el 2,2%, són dues dècimes menys del previst, i la inflació l'augmenta en el 3%, és a dir, un punt més. L'entitat, a més, alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, amb, evidentment, un fort impacte en el creixement econòmic. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4% i també tindria un fort impacte en els preus.
10: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
9: Tot i això, la Cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
1: Encara un apunt més en economia, el Banc Sabadell ha guanyat prop de 350 milions d'euros el primer trimestre de l'any. Això suposa que ha reduït un 29% els beneficis en comparació amb el mateix període de l'any passat.
3: La reducció dels guanys es deu principalment a la rebaixa del marge d'interessos o comissions i també l'impacte de costos com els 55 milions d'euros del nou pla de prejubilacions, que l'entitat calcula que permetrà uns estalvis de 40 milions d'euros bruts anuals, però a partir del 2027.
1: Mentrestant, el conflicte a l'Orient Mitjà ha escalat les últimes hores pels atacs de l'Iran contra objectius civils tant als Emirats Àrabs Units com a Oman.
3: Com a resposta, els Estats Units asseguren que han destruït 6 llanxes de la Guàrdia Revolucionària, però el règim diu que eren 2 vaixells petits de càrrega i que hi ha 5 víctimes civils.
1: Doncs justament avui, els detinguts en la primera flotilla Global Summit han anat a declarar a l'Audiència Nacional. Per aquells fets, van posar una denúncia davant de la Fiscalia perquè obrís diligències. Es tracta d'una acció col·lectiva que ha encapçalat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i membre de la Freedom Flotilla.
3: Ada Colau ha denunciat l'estat d'Israel davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Colau ha demanat que s'investigui immediatament per poder jutjar els responsables del genocidi a Gaza.
11: Por ello es imprescindible que estas diligencias en fiscalía se aceleren todo lo posible, que se tomen todas las declaraciones, que se pidan las pruebas correspondientes para que luego la Audiencia Nacional pueda abrir una causa contra los responsables del gobierno genocida de Israel y que eso pueda terminar llevando a los responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional.
3: Salih Issa, l'esposa de l'activista espanyol d'origen palestí, Saif Abu Keshek, ha denunciat que els detinguts han patit tortures.
12: Atadas detrás con tanta fuerza que no tenía sensación en las manos, ha sufrido golpes y tenía que mantenerse boca abajo, que no ha podido respirar. Y los compañeros en el barco nos han dicho que los gritos del Saif han podido escucharlos durante todo el viaje hasta Grecia.
3: El Tribunal de Magistrats d'Ascaló, al sud d'Israel, ha prorrogat 6 dies més la detenció dels 2 activistes de la flotilla.
0: Notícies en xarxa.
1: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre a tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials, i també a investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
14: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria que actualmente la ley situaba, como si bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece. Ni de una supuesta madurez suficiente.
13: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Fiscalia manté la petició de presó preventiva per a la parella investigada per maltractar i abusar del seu fill nounat.
3: El Ministeri Públic creu que els dos acusats podrien coaccionar els testimonis que encara han de declarar al seu judicial. També veuen risc de fugida. Per la seva banda, els advocats del pare i la mare han demanat la posada en llibertat i han destacat el seu arrelament i la impossibilitat de reiteració delictiva perquè no tenen més fills.
1: L'home mort a Salt, presumptament a mans de la seva parella, es va dessagnar per una ganivetada a la cama.
3: La víctima i l'agressor ocupaven el traster d'un garatge sense llum des de fa uns mesos. A dins, segons els veïns, era habitual el consum de drogues per part de diverses persones. La presumpta responsable dels fets es va entregar ahir la tarda a la comissaria i va reconèixer els fets. La dona continua detinguda.
1: A aquesta hora reuneixen el govern central i el Canari amb l'Organització Mundial de la Salut per analitzar la situació generada per un creuer atlàntic amb un brot d'antivirus a bord. Un virus que causa una infecció respiratòria i que ja ha fet 3 morts, un malalt crític i 3 possibles casos més a bord. L'OMS vol que el vaixell atraqui a les Illes Canàries, però el president de les Illes considera que hauria de ser atès on està i dirigir-se després als Països Baixos on pertany. I viatgen 5 catalans que es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública Esteve Fernández, que no descarta que hagi existit contagi entre persones dins del vaixell i viatgen 9 persones més d'altres punts de l'estat. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia Argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
16: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
15: El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
16: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació, si teníem alguna cosa, i consell de com actuar. Se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots, i a més, fins fa poques hores que hem tingut contacte i, a més, estan tranquils.
15: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
1: Maite, seguim amb tu i amb les informacions vinculades a la salut, perquè avui és el Dia Mundial de l'Asma, una malaltia que pateixen 6 de cada 10 persones de manera greu i que, a més, no controlen la malaltia. Això els provoca una pèrdua important de qualitat de vida tant a les activitats del dia a dia com a la feina. De fet, un alt percentatge d'afectats fan una baixa laboral almenys un cop l'any. Per tot això, en el Dia Mundial de la Malaltia, els especialistes fan una crida a seguir els tractaments i a les administracions a protegir els més vulnerables amb mesures contra la contaminació de l'aire.
15: A Catalunya, unes 40.000 persones tenen asma greu i moltes més, unes 360.000, pateixen la malaltia en altres fases. Totes, excepte les més lleus, s'han de medicar de forma continuada i molts pacients no en són conscients. Els símptomes més freqüents són dificultat per respirar, sibilàncies, tos, opressió al pit i es poden donar tots alhora. Ho ha explicat a la xarxa la pneumòloga Anna Sogo de la Societat Catalana de Pneumologia del Parc Taulí de Sabadell.
17: Tienen poca conciencia de enfermedad crónica. El asma no se cura. Una predisposición a la inflamación bronquial ante determinados agentes, con lo cual les cuesta mucho entender que para estar bien no se puede dejar el tratamiento de golpe, ¿no? Hay gente que tiene miedo efectivamente a los efectos secundarios, piensan que los corticoides inhalados pueden pasar a la circulación sistémica y que pueden producir efectos, ¿no?, más allá del pulmón, pero esto es falso.
15: Aquesta primavera i la passada, l'elevada polinització ha fet augmentar els nous casos d'asma i també contribueix a desencadenar-la la contaminació, els àcars, els fongs i la inhalació de productes químics irritants. L'asma és la malaltia respiratòria crònica més freqüent als països desenvolupats.
1: És un quart de tres. El govern assegura que Catalunya és un país segur. Aquesta és la resposta després dels dos crims i les diverses agressions registrades els últims dies.
3: La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques al transport públic i a l'oci nocturn i també el pla contra la multireincidència donen bons fruits. I això la du a assegurar que Catalunya és més segura ara que fa un any.
18: Fixi's, si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
3: Paneque ha insistit en condemnar l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat i de donar el condol als familiars i amics. Ha reiterat la confiança en els Mossos d'Esquadra i la policia local.
1: Ens situem ara a Barcelona, que obre a partir de demà el pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera, ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
20: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés, i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir, com a mínim, d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
19: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La línia R3 de Rodalies ha recuperat avui el servei entre Ripoll i Ribes de Freser després de més de 3 mesos d'aturada. Una represa progressiva que preveu només 4 trens de pujada des de Ripoll i 4 més de baixada sortint de Ribes. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
21: Feia més de 3 mesos que no es podia sentir un missatge com aquest per la megafonia de les estacions de tren de la R3, com la de Ripoll. I aquest dimarts s'ha restablert la circulació de la línia fins a Ribes de Freser, ja que fins ara els combois només arribaven a Ripoll. A banda de la poca freqüència, els panells informatius encara indicaven com des de Ripoll hi surten busos que supleixen el servei ferroviari fins a la Tor de Querol. I molt de tant en tant s'indicava que el trajecte des de Ripoll a Ribes ja es pot fer en tren, i es marcaven els horaris de sortida i d'arribada. El comboi que pujava a mig matí devia tenir menys de 10 usuaris, majoritàriament persones que pujaven de l'àrea metropolitana a passar el dia.
22: Que faci una mica de sol i veure la neu de prop.
23: I temia que em deixessin l'estacada, però veig que ha arribat fins aquí.
21: El tren havia d'arrencar a les 10:41 cap a Ribes i ho ha fet 3 minuts més tard, en una imatge que il·lustra la recuperació lenta però progressiva del servei de la R3.
1: També la R4 ha recuperat avui la normalitat entre Terrassa i Manresa després de mesos amb bus llançadora com a transport alternatiu. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
4: Semblava que aquest dia no arribaria mai, però finalment Renfe ha recuperat aquest dimarts el servei habitual de la línia R4 de Rodalies entre Terrassa i Manresa. Avui a l'estació del Nord es començava a reprendre l'activitat, però lluny de l'afluència prèvia a l'accident de Gelida. Els viatgers, encara amb molts dubtes sobre la sortida a temps dels convois, mostraven molta desconfiança.
5: Però el que passa és que normalment, jo hablo de en general, que antes también siempre Renfe va retraso como para mi trabajo, siempre llego tarde.
6: Muy mal, el servicio muy malo. Y ahora veremos a ver, pero una incertidumbre total, porque ayer pregunté y nadie me daba información.
23: Hace 30 años que cojo el tren, entonces ya tengo historial. Tengo la aplicación de Adif y cada día lo consulto y lo miro, lo remiro, y aún así no me fío.
4: El passat 21 de gener va marcar un punt d'inflexió en el servei de Rodalies. En aquests mesos, Renfe ha viscut la pitjor incidència en la infraestructura que es recorda a Catalunya.
1: I és moment per la cultura. La docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per Televisió de Mataró i La Xarxa, per aquesta casa, ha estat reconeguda amb un Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. Mataró Ràdio, Laura Cera.
24: Els guardons reconeixen projectes, mitjans i iniciatives que promouen una comunicació arrelada al territori, contribueixen a la cohesió social, cultural i lingüística i posen en valor la realitat local i comarcal a través de continguts de qualitat. Oriol Burgada, director gerent de TV Mataró, destaca la importància d'aquest premi per al sector audiovisual local i per a tots els professionals implicats en el projecte.
25: Una producció local, però d'interès nacional, perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui en el centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem. I aquest Premi Nacional el que fa és reconèixer aquest talent i aquesta militància dels professionals de TV Mataró per servir.
24: La coproducció liderada per TV Mataró al costat de La Xarxa s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTV Play.
1: I l'Orfeó Atlàntida s'afegeix a la llista de corals de Catalunya que superen el segle d'existència. Enguany, aquesta entitat barcelonina commemora el centenari amb un concert a l'Auditori el 16 de maig.
3: L'Orfeó acaba de presentar aquest concert extraordinari on s'estrenaran obres creades per compositors destacats del panorama musical contemporani a Catalunya com Rafael Jaume, Xavier Casademont i Albert Guinovart. El mateix Guinovart ha parlat de la seva aportació a aquest centenari de l'Orfeó Atlàntida.
26: Vaig venir a un concert que va fer l'Orfeó l'any passat, on cantaven algunes cançons meves, i vaig quedar molt gratament satisfet del resultat. L'entusiasme del cor, que és l'edat és jove, no? Vull dir que un cor normalment s'alimenta de gent jove, però moltes vegades envelleixen sense grans renovacions, i aquí em va semblar doncs, que estava molt renovat i el nivell era molt alt.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'hoquei patins femení perd a una referent.
27: Bon dia, Marta. Berta Busquets penja l'estic. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'èlit, totes a l'hoquei lliga femenina amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. Berta Busquets ha anunciat d'aquesta manera la seva retirada.
28: Si sóc davant d'aquesta càmera és per anunciar-vos que he decidit posar fi a la meva etapa com a jugadora de hoquei i, per tant, també com a jugadora del Palau. Ja fa un parell d'anys que vaig temporada a temporada i ara he decidit parar. Estic en un moment vital on vull fer més coses, tenir més temps per mi i no puc fer-ho amb l'exigència que em poso a l'hora de viure aquest esport. És la meva manera d'entendre'l i vull gaudir-lo així fins al final.
27: Aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, Portugal. La femenina en format final a 4 s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vilassana, únic representant català, que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, amb els partits dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. El tècnic culer Ricard Ares reivindica la grandesa del club.
2: El Barça té el pes en totes les competicions que participi. És un dels clubs més grans del món i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la. Independentment si tingués 22, 6 o 3, en aquest cas encara més, no? Perquè clarament és el club que reina Europa i nosaltres hem d'afrontar la competició per intentar guanyar-la, és evident.
27: Els blaugranes arriben a la cita després d'acabar segons del grup A i viatgen avui a terres portugueses amb l'objectiu de passar l'eliminatòria, però amb la intenció de guanyar el títol a l'horitzó. A l'Astralpool, Natació Sabadell ja té traçades les línies mestres del projecte de la temporada que ve. D'entrada, Enric Arnella serà el nou entrenador del sènior femení del waterpolo del club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
7: Aposta continuista de la direcció esportiva, tècnic jove, 33 anys, a la casa des del 2017, portant diferents equips de la base i la secretaria tècnica i actual membre del cos tècnic de David Palma. A més, Arnella també ha estat assistent de la selecció espanyola júnior, amb la qual ha guanyat un or i dues plates en mundials i dos ors europeus. La primera plantilla que tindrà a la seva disposició comptarà amb algunes de les peces més cobejades del mercat. La més mediàtica, la de la portera Martina Tarré, considerada la millor del món a la seva posició. Del Sant Andreu també vindran la sabadellenca i ex del club Nona Pérez, des del 2023 a la Pere Serrat, i la boia madrilenya Paula Camus, totes tres, per cert, en dinàmica de selecció aquests dies i amb el bitllet a la butxaca per la superfinal de Sydney. Tres incorporacions que, si s'acaben concretant, també haurien de comportar la sortida de tres de les estrangeres de l'equip que ocupen aquestes demarcacions: la portera estatunidenca Isabel Williams, l'eslovaca nacionalitzada hongaresa Natasha Rybanska i la grega Athina Giannopoulou. Tot i això, s'esperen més moviments en un estiu que es preveu mogut a Can Llong.
27: I en futbol, Espanyol i Girona es compliquen la salvació un cop acabada la jornada 34. Els blanquiblaus són a 3 punts a la zona de 7, mentre que els gironins la tenen a 2. Tot plegat després del triomf d'ahir del Sevilla per 1-0 contra la Reial Societat. Precisament els andalusos seran a rival dels pericos en la pròxima jornada. Pel que fa al Girona, s'enfrontarà al Rayo Vallecano.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
0: La xarxa de comunicació local.

Repassem els titulars del dia. Obertes les inscripcions per a la cinquena edició del concurs Engalanat. L'exposició Gas a les seves càmeres als nostres ulls ja es pot veure a la biblioteca La Cooperativa.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Rècord històric d'ocupació a Catalunya. El mes d'abril es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys i un 3,4% inferior a la de l'any passat. És sobretot per l'inici de la temporada turística, amb la Setmana Santa. El secretari de Treball, Paco Ramos, valora així les dades.
2: No podem més que manifestar la nostra satisfacció per les dades, tant pel que fa a la reducció de l'atur, en aquest volum de prop de 9.000 persones, com les dades d'afiliació que ens posen en màxims històrics.
1: És dimarts 5 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement de l'economia per la guerra a l'Orient Mitjà, Sònia Kerr.
3: I preveu un augment d'un punt de la inflació. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, amb un fort impacte en el creixement econòmic.
1: El Consell de Ministres aprova una reforma que obligarà els jutges a escoltar tots els menors en els processos judicials.
3: I també a investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència.
1: Epidemiòlegs estudiaran el creuer afectat per un brot d'antivirus abans de decidir si atraca les Canàries.
3: Ho han acordat l'OMS i el Ministeri de Sanitat. La infecció ha causat 3 morts entre el passatge, un malalt crític i 3 casos sospitosos més. A bord hi viatgen 5 catalans que es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
4: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots.
1: En cultura, la docusèrie Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró i la xarxa, guardonada amb un Premi Nacional de Comunicació.
3: El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya.
1: Als esports, Berta Busquets penja les TIC, Jordi Cervantes.
5: La capitana del Palau deixarà l'hoquei patins a final de curs després de 15 temporades a l'èlit. Busquets tancarà l'etapa com a jugadora amb 13 títols, en què destaquen 5 lligues i 3 Champions.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda, els ruixats que han aparegut ja a mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general, i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte, perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau, però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 3 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Catalunya bat rècords històrics d'ocupació, amb prop de 4 milions de treballadors en actiu. Tot plegat en el mes d'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, especialment per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. Si es compara amb ara fa un any, la desocupació ha caigut un 3,4%. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
7: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
8: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i sobretot que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
7: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
1: Doncs una de calenta i una de freda pel que fa a l'economia, perquè la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Situa el PIB en el 2,2%, són dues dècimes menys, i la inflació en el 3%, que és un punt més del previst inicialment. A més, l'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4% i també tindria un fort impacte en els preus.
10: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, s'enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
9: Tot i això, la Cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
1: Mentrestant, justament el conflicte a l'Orient Mitjà ha escalat les últimes hores pels atacs de l'Iran contra objectius civils tant als Emirats Àrabs Units com al protectorat d'Oman.
3: Com a resposta, els Estats Units asseguren que han destruït 6 llanxes de la Guàrdia Revolucionària, però el règim diu que eren 2 vaixells petits de càrrega i que hi ha 5 víctimes civils.
1: I avui els detinguts en la primera flotilla Global Sumut han declarat davant l'Audiència Nacional, i és que per aquells fets van posar una denúncia davant de la Fiscalia perquè obrís diligències. És una acció col·lectiva que ha encapçalat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i membre també de la Freedom Flotilla.
3: Ada Colau ha denunciat l'estat d'Israel davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Colau ha demanat que s'investigui immediatament per poder jutjar els responsables del genocidi a Gaza.
11: Por ello es imprescindible que estas diligencias en fiscalía se aceleren todo lo posible, que se tomen todas las declaraciones, que se pidan las pruebas correspondientes para que luego la Audiencia Nacional pueda abrir una causa contra los responsables del gobierno genocida de Israel y que eso pueda terminar llevando a los responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional.
3: En relació als detinguts la setmana passada, Sali Issa, l'esposa de l'activista espanyol d'origen palestí, Saif Aboukeshek, ha denunciat que han patit tortures.
12: Atadas detrás con tanta fuerza que no tenía sensación en las manos, ha sufrido golpes y tenía que mantenerse boca abajo, que no ha podido respirar. Y los compañeros en el barco nos han dicho que los gritos del Saif han podido escucharlos durante todo el viaje hasta Grecia.
3: El Tribunal de Magistrats d'Escaló, al sud d'Israel, ha prorrogat 6 dies més la detenció de 2 activistes de la flotilla.
0: Notícies en xarxa.
1: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència, un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Rego és la ministra de Joventut i Infància.
14: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación donde esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece. ni de una supuesta madurez suficiente.
13: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
1: 20 minuts i seran les 3. Tenim una última hora sobre el creuer amb un brot d'antivirus que està aturat davant de la costa de Cap Verd, a l'oest de l'Àfrica. L'Organització Mundial de la Salut i el Ministeri de Sanitat han acordat que un equip d'epidemiòlegs revisin el vaixell abans de decidir si viatja o no cap a les Illes Canàries. El virus ha fet 3 morts a bord. També hi ha un malalt crític i 3 persones més possiblement infectades. I viatgen 5 catalans que es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández. A més, hi viatgen 9 persones més d'altres punts de l'estat. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia Argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
16: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
15: El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
16: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació, si teníem alguna cosa, i consell de com actuar. Se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots, i a més, fins fa poques hores que hem tingut contacte i, a més, estan tranquils.
15: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
1: I no deixem la informació relativa a la salut perquè l'Hospital Joan 23 de Tarragona obre una setmana d'activitats coincidint amb la commemoració avui del Dia Mundial de la Higiene de Mans. L'objectiu és conscienciar els professionals sanitaris i també la societat en general de la importància de rentar-se les mans per evitar contagis. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
17: Els professionals aprofiten el Dia Mundial de la Higiene de Mans per alertar que si no es fa o no es fa bé, el perill de propagar o adquirir contagis creix de manera exponencial. Una bona higiene de mans abans de menjar i després d'anar al bany és fonamental per defugir malalties contagioses, segons Toni García, referent en la higiene de mans a Joan 23.
18: Paguem amb diners, utilitzem moltíssim els nostres dispositius mòbils, els dispositius els compartim, els teclats, els ratolins, toquem les baranes del transport, aquells microorganismes que són invisibles, els emportem a nosaltres.
17: L'Hospital Joan 23 ha iniciat avui una programació que s'estendrà fins divendres adreçada als professionals sanitaris i a píndoles informatives i també tallers.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem en plena política. El govern assegura que Catalunya és un país segur, tot plegat després dels dos crims i les diverses agressions registrades els últims dies.
3: La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques al transport públic i a l'oci nocturn i el pla contra la multireincidència donen bons fruits, i això la du a assegurar que Catalunya és més segura ara que fa un any.
19: Fixi's, si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
3: Paneque ha insistit en condemnar l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat i de donar el condol als familiars i amics. Ha reiterat la confiança en els Mossos d'Esquadra i també la policia local.
1: Ens situem ara a Barcelona, que obre a partir de demà atenció al pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i ja a partir de dilluns facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament, així com més de 17.000 informes informes de vulnerabilitat. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera. Ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
21: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés, i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir, com a mínim, d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest

0: Justícia i han posat el focus en el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, Agustín Gómez, que va aparèixer en un vídeo dient textualment que quan s'avorreix es dedica a caçar moros. N'han parlat Zoe Irdaraki, soci de l'Ateneu Salvador Acatà, i Cristina Arana, sòcia de l'Ateneu 24 de juny.
1: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores i exposar-se a lo que és la violència ultra, la violència tant física com moral.
2: El fet de tenir guia lliure a totes les xarxes socials és un fet que estem denunciant, que és perillós que quedi impune.
0: També denuncien atacs per part de grups feixistes de les seus dels Ateneus 24 de juny i Salvador Acatà, que formen part, de fet, del grup de denunciants.
3: El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha invertit 4 milions d'euros en reparar els desperfectes derivats del temporal Harry del mes de gener a les seves instal·lacions. Un episodi que, recordem, va provocar 11 avaries en els sistemes de sanejament de l'Alt i el Baix Empordà. Girona FM, Pau Villafañe.
4: A destacar la inundació completa de la depuradora de Palamós, que ha suposat una inversió de 3,6 milions d'euros. Miquel Nogués és el president de la Diputació de Girona.
5: Ens enfocalitzem en Palamós, que és greu i que és important, però que constantment en aquests sistemes d'aigua potable, neta o bruta, sempre hi ha avaries constantment, que a vegades poden posar en perill el sanejament o l'abastament d'algun municipi, però que es reparen amb tanta immediatesa que no hi ha temps, que no se n'enteri ni el mateix ciutadà, el mateix ajuntament sí, perquè li comuniquem.
4: Noguer calcula que a finals del mes de juny puguin estar solucionades totes les incidències i ha explicat que amb l'ACA seguiran fent analítiques per garantir la qualitat de l'aigua.
3: I el distintiu Peix de Llotja és el nou reconeixement que podran lluir els restaurants que consumeixen de manera habitual matèria primera de la Llotja de Vilanova i la Geltrú. Una forma de reivindicar l'esforç dels restauradors que aposten pel producte de proximitat i que contribueixen al sosteniment econòmic del sector pesquer. Canal Blau, Carla Lanuza.
6: 14 restaurants penedesencs, 9 d'ells de Vilanova, llueixen des d'avui el nou distintiu Peix de Llotja, que reconeix els negocis de restauració que durant el darrer any han comprat un mínim de 12.000 euros de matèria primera a les llotges catalanes. Ho explica Xavier Socias, gerent del GALP Costa Central.
7: És una etiqueta que surt amb el peix quan va a les peixateries, però que en aquest cas el que hem volgut ha sigut donar-li una visió pel client final. Qui és el client final, no? El client final és aquella persona que va passar un dia fora de casa i que decideix anar a menjar en un restaurant. Quan tu vas a menjar en un restaurant, arribaràs a la porta i veuràs un distintiu que posa Peix de Llotja. Evidentment, voldrà dir que aquell restaurant treballa amb peix de les cofradies de Catalunya.
6: La iniciativa està impulsada pel grup d'acció local pesquer Costa Central, en col·laboració amb la resta de GALPs de Catalunya i el Departament de Pesca, Ramaderia i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
3: I és moment per a la cultura. La docusèrie Hospital de Proximitat, que està coproduïda per Televisió de Mataró i per aquesta casa, per la xarxa, ha estat reconeguda amb un Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. Mataró Ràdio, Laura Cera.
8: Els guardons reconeixen projectes, mitjans i iniciatives que promouen una comunicació arrelada al territori, contribueixen a la cohesió social, cultural i lingüística i posen en valor la realitat local i comarcal a través de continguts de qualitat. Oriol Burgada, director gerent de TV Mataró, destaca la importància d'aquest premi per al sector audiovisual local i per a tots els professionals implicats en el projecte.
9: Una producció local, però d'interès nacional, perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui en el centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem. I aquest Premi Nacional el que fa és reconèixer aquest talent i aquesta militància dels professionals de TV Mataró per servir.
8: La coproducció liderada per TV Mataró al costat de la xarxa s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTVE Play.
3: L'Orfeo Atlàntida s'afegeix a la llista de corals de Catalunya que superen el segle d'existència. Enguany aquesta entitat commemora el centenari amb un concert a l'Auditori de Barcelona el 16 de maig.
10: L'Orfeo acaba de presentar aquest concert extraordinari on s'estrenaran obres creades per compositors destacats del panorama musical contemporani a Catalunya com Rafael Jaume, Xavier Casademont i Albert Guinovart.

0: El mateix Guino Bert ha parlat de la seva aportació a aquest centenari de l'Orfeó Atlàntida.
1: Vaig venir a un concert que va fer l'Orfeó l'any passat, on cantaven algunes cançons meves, i vaig quedar molt gratament satisfet del resultat. L'entusiasme del cor, que és l'edat és jove, no? Vull dir que un cor normalment s'alimenta de gent jove, però moltes vegades envelleixen sense grans renovacions, i aquí em va semblar doncs, que estava molt renovat i el nivell era molt alt.
2: I després de 1.500 quilòmetres recorreguts i una mobilització massiva, la flama del Correllengua arriba avui a l'Alguer, l'últim territori de parla catalana per on passarà aquesta iniciativa. Ara bé, aquí no s'acaba el trajecte de la flama.
0: No, perquè el dia 9 de maig els organitzadors la portaran fins a Brussel·les davant del Parlament Europeu. Ho fan amb únic objectiu, que és reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Així ho ha explicat a la xarxa Pau Emili Muñoz, que és portaveu del Correllengua Germanat 2026.
3: Els territoris de parla catalana, els països catalans, estan dins Europa, se parla una llengua que és català i el català no és oficial a Europa. I això, però és que és una cosa que hem assumit com a normal i no ho és, perquè si és una llengua que se parla dins Europa hauria de ser oficial com tota la resta. Llavors, un reclam de l'oficialitat a Europa crec que és molt important perquè li dona una seguretat jurídica en el català que necessita.
0: Els organitzadors del Correllengua, de fet, insisteixen que sense igualtat lingüística no hi ha democràcia plena.
2: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'hoquei patins femení perd a una referent.
4: Bon dia, Marta. Berta Busquets penja l'estic. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'Eli, totes a l'hoquei Lliga Femenina, amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. Berta Busquets explica que ha viscut una etapa molt especial.
5: Soc una afortunada per haver pogut gaudir de l'esport que estimo al poble on he nascut. He viscut el brutal creixement del club, vam pujar des de l'última categoria fins a l'Oquiga i aquí hem tocat el cel, hem guanyat lligues i Champions i també les hem perdut. I ho he pogut fer amb la meva gent, les meves amigues i a casa. Soc una privilegiada.
4: Aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, a Portugal. La femenina, en format final a 4, s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vilassana, únic representant català, que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina amb el partit dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. El jugador culer Ignacio Alabart es mostra confiat amb la posada en escena que faran juntament amb els seus companys.
6: Te diría que es más motivación que presión. Ganar solo gana uno y muchos favoritos año tras año. Hay años que éramos serios candidatos y nos hemos quedado en las semifinales y hay otros años en los que no hemos conseguido llegar. Entonces es un formato de competición en el que se trata de competir. La motivación por nuestra parte es máxima, la ilusión también. Es cierto que la entidad del club nos obliga a estar a la altura, al menos en cuanto a imagen y a sensaciones que dejemos en la pista. Luego se tratará de lo que demostremos o no en ella. Confiado e ilusionado de que el equipo estará a la altura y con la esperanza de que estaremos el sábado en las semifinales.
4: El Club Tenis Teula Ser l'Escala aposta per un projecte sostenible de proximitat liderat per Iker González per a la Divisió d'Honor. Aquest nou model vol capgirar la situació esportiva del club en el marc del 60è aniversari. Ràdio l'Escala, Ivan García.
7: La junta directiva del Club Tenis Taula Ser l'Escala de cara a la pròxima temporada a la Divisió d'Honor apostarà per un projecte més sostenible i de proximitat. L'objectiu és competir al nivell del palista local, que en aquest cas és el d'Iker González. A la nova categoria només es permet disposar d'un jugador estranger, per la qual cosa no caldrà tenir-ne 6 com aquest curs. A diferència de la Superdivisió, el format de joc canvia. Cada palista haurà de jugar 2 partits individuals. A més, els 2 primers classificats de la Lliga regular hauran de disputar les promocions d'ascens amb equips dels altres grups. David González, delegat del CERT.
8: Si aquest any tenim molts estrangers, la Divisió d'Honor canvia totalment. La necessitat és una altra. Vull dir, necessitem més a nivell jugadors de nacionals que no pas estrangers, perquè només en pot jugar un en aquesta categoria. Vull dir que tampoc cal que en tinguis com ara n'hem tingut 5 o 6.
7: El club espera capgirar la situació esportiva el curs vinent, una campanya que coincidirà precisament amb el 60è aniversari.
4: En bàsquet, ha mort José Piculín Ortiz als 62 anys. El jugador de Puerto Rico, que va jugar al Barça, al Madrid i altres equips europeus, ha traspassat després de lluitar contra el càncer. Membre del Saló de la Fama del Bàsquet Internacional, amb la samarreta blaugrana va guanyar una Copa del Rei. I en futbol, el Mollerús anuncia la renovació de Manel Cazorla, el seu entrenador, que va arribar a mig curs i que ha assolit la salvació del seu equip a la Tercera Federació.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Ets l'ú més a prop que...
11: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Rècord històric d'ocupació a Catalunya el mes d'abril. Es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys, i un 3,4 inferior a la de l'any passat. És sobretot per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. Avui, precisament, que la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions del creixement de l'economia catalana per la guerra a l'Orient Mitjà. I estem pendents del creuer amb un brot d'antivirus que està aturat davant de la costa de Cap Verd, a l'oest d'Àfrica. L'Organització Mundial de la Salut i el Ministeri de Sanitat han acordat que un equip d'epidemiòlegs revisin el vaixell abans de decidir si viatja o no a les Canàries. El virus ha fet 3 morts a bord, un malalt crític i 3 persones possiblement infectades més. I viatgen 5 catalans que estan bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
2: Tenim informació directa dels catalans, perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots, i a més fins fa poques hores que hem tingut contacte i a més estan tranquils.
1: I el govern assegura que Catalunya és un país segur, tot plegat després dels 2 crims i diverses agressions registrades els últims dies. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques del transport públic i a l'oci nocturn i el pla contra la mort i reincidència donen fruits. I això, la DUA assegura que Catalunya és més segura ara que fa un any.
3: Si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
1: I la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per Televisió Mataró i la xarxa, ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu precisament a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. La cerimònia de lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació tindrà lloc dimarts, dia 19 de maig, a Sabadell. I Berta Busquets penja l'estic. La capitana del Palau es deixarà l'hoquei patins a final de curs després de 15 temporades a l'Elits. Tancarà l'etapa com a jugadora amb 13 títols.
4: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 5 de maig de 2026. La Generalitat creu que les millores en les línies de bus interurbà poden ser efectives passat l'estiu i ara les vol concretar amb el territori. Sergi Ferrer.
6: El pla aprovat per decret a llei la setmana passada suposarà la injecció en un total de 94 línies catalanes de 21 milions d'euros i mig, i entre les línies que se n'haurien de beneficiar hi ha les línies del Baix Maresme.
4: L'Ajuntament de Tordera exigeix una rectificació pública a l'emissora Flash FM per difondre acusacions falses contra la policia local, segons diuen Martres Serres.
7: El consistori ha enviat un requeriment a l'emissora musical per la publicació d'un vídeo viral on una oient acusava de corrupció un agent que ja havia estat absolt judicialment.
4: Obertes les inscripcions per la 5a edició del concurs Engalana't de Malgrat. Ona Malgrat.
8: El termini per inscriure's estarà obert fins al 22 de juny. Pel que fa als premis, el primer classificat rebrà 300 euros, el segon 250 i el tercer 150 euros.
4: I a Palafolls, Can Batlle presenta la programació de l'estiu jove 2026 amb rutes i sortides lúdiques. Melina Morilla.
9: El programa inclou també un curs de premonitors en pràctiques del casal d'estiu, un torneig de vòlei i les tradicionals sortides a Waterwall i a PortAventura.
4: I en esports, el Premià de Futbol perd contra el Torroella i ha d'esperar i guanyar per salvar-se. Martí Capçada.
0: El Premià de Futbol perd contra el Torroella per 4-2 i haurà d'esperar una setmana més com a mínim per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se.

0: Bona tarda. La Generalitat creu que les millores en les línies de bus interurbà poden ser efectives passat l'estiu i ara les vol concretar amb el territori. Sergi Ferrer, bona tarda. Què més en sabem?
1: Bona tarda. Doncs la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, van aventurar ahir, durant la presentació del nou pla de xoc en el servei de bus interurbà a Catalunya, que les mesures que s'hi contemplen podrien ser efectives d'aquí a 4 o 6 mesos, i també van dir que les accions que conté ara es volen afinar en converses amb l'administració local, consells comarcals i el conjunt d'operadores. El pla, aprovat per decret llei la setmana passada, suposarà la injecció en un total de 94 línies catalanes de 21 milions d'euros i mig, i entre les línies que se n'haurien de beneficiar hi ha les línies del Baix Maresme. Escoltem Nadal i Paneque.
2: Aquests 21 milions d'euros que explicarem estan, d'alguna manera, assignats a línies, però la quantitat que no explicarem és una quantitat indicativa, que hem d'acordar amb els ajuntaments, hem d'acordar amb les empreses. Quines són les millores que farem a cada territori, diguem? Nosaltres diguem, cal millorar el transport públic amb els hospitals del Maresme, d'acord? Però cada línia l'haurem de negociar amb el Consell Comarcal, amb els ajuntaments. Tot això tardarem aquests 4 o 5 o 6 mesos.
3: I aquí estic convençuda, perquè sé que serà així, que comptarem amb l'ajut i amb el treball de tots els que sou aquí presents, regidors, regidors, alcaldes i alcaldesses, per tal de poder oferir conjuntament a nivell institucional i amb el sector privat el millor servei possible, i que a partir de setembre, octubre, comencem el curs escolar i el curs laboral amb uns serveis interurbans a l'alçada del que Catalunya mereix.
1: Recordem que d'un temps ençà la problemàtica del servei a les línies del Baix Maresme, la 803, 804 i 805, que connecten Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona, ha donat peu fins i tot al naixement de la plataforma Millorem Bus, i que aquesta entitat amb els ajuntaments afectats van mantenir una reunió el mes de febrer amb el Departament de Territori per tractar justament sobre possibles millores, reunió en la qual ja se'ls va anunciar l'adopció d'aquest pla de xoc que ara s'ha aprovat. A més del pla de xoc, el decret aprovat pel govern també servia per allargar 6 anys les concessions amb les operadores, que en principi finalitzaven l'any 2028. Segons va dir la consellera, aquesta ampliació té a veure amb les inversions milionàries que hauran de fer per descarbonitzar la flota o per incrementar el nombre de vehicles, una inversió que demanarà més temps per poder-se amortitzar.
0: L'Ajuntament de Tordera exigeix una rectificació pública a l'emissora Flash FM per difondre acusacions falses contra la policia local. Marc Tres Serres, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Durant la sessió plenària de l'Ajuntament de Tordera, l'equip de govern ha informat de les mesures preses davant la difusió d'un vídeo a les xarxes socials que atemptava contra l'honor d'un membre de la policia local. Segons ha explicat l'equip de govern, l'Ajuntament es va veure amb l'obligació moral de defensar el servei públic i la integritat dels seus treballadors després que una emissora privada fes ressò d'unes declaracions falses. L'incident va tenir el seu origen en un fragment d'emissió compartit per l'emissora Flash FM a les seves xarxes socials la setmana passada. En aquest contingut, una oient afirmava que la policia local de Tordera era corrupta i facilitava dades que permetien identificar de manera directa un agent en concret. El consistori ha aclarit que els fets als quals es referia l'oient eren d'àmbit estrictament privat i van ocórrer fora de l'exercici de les funcions policials. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
5: També consta documentalment que l'agent al·ludit va ser absolt de forma plena i definitiva de la denúncia que va motivar el procediment judicial. Circumstància, a més, que converteix qualsevol imputació pública relativa als fets en una informació material i objectivament falsa. El contingut, a més, va ser emès per una emissora de ràdio privada, titular de concessió administrativa per l'ús de l'espectre radioelèctric. I, a més va estar amplificat a través de plataformes de xarxes socials, incrementant, per tant, i notablement, la seva difusió pública i el potencial dany a la reputació tant a la persona afectada com al de la institució de la policia local i, per extensió, també de l'Ajuntament de Tordera.
4: Davant la gravetat de la difusió i el dany reputacional, tant per a la gent com per a la institució, l'Ajuntament va emetre un decret d'alcaldia sol·licitant la retirada immediata el contingut de les xarxes, una rectificació pública per part de l'emissora i l'adopció de mesures internes per evitar que es repeteixin situacions similars. El consistori s'ha reservat el dret d'emprendre accions legals per la vulneració del dret a l'honor i així mateix ha advertit que podria presentar denúncies davant el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, i les autoritats de protecció de dades per la gestió d'aquesta informació.
0: Gràcies, Marc. I els Mossos d'Esquadra han detingut el passat 16 d'abril un home a Arenys de Mar com a presumpte autor d'una agressió sexual a Canet de Mar, Ràdio Canet.
6: Segons ha pogut saber Ràdio Canet, la detenció d'un home de 30 anys de nacionalitat americana a Arenys de Mar està relacionada amb el cas de l'agressió sexual d'extrema violència que es va produir a Canet a principis de febrer. Mossos d'Esquadra, de moment, no han confirmat encara aquest aspecte, però es tractaria del mateix cas. La investigació va començar a principis de febrer amb l'ingrés d'una dona a l'UCI de l'Hospital Can Ruti de Badalona en estat molt greu. Presentava lesions de gran gravetat compatibles amb una agressió sexual i diverses fractures. En aquell moment, el presumpte agressor va ser posat en llibertat amb càrrecs i va aprofitar aquesta condició per fugir, motiu pel qual el grup de recerca internacional de fugitius va haver d'intervenir per la seva detenció definitiva. Es tracta d'un home de 30 anys amb antecedents als Estats Units per fets similars. Utilitzava diversos perfils falsos per contactar amb dones. Un cop es va guanyar la confiança de la víctima, la va extorsionar per aconseguir diners, la va aïllar del seu entorn familiar i la va agredir físicament i sexualment. El van detenir el passat 16 d'abril i va passar a disposició judicial per delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual, delictes contra la integritat moral i extorsió. El jutge ha decretat el seu ingrés a presó.
0: Canviem de qüestions. El govern municipal de Calella destinarà 2,5 milions d'euros d'estalvi a inversions per aquest 2026. Sergi.
1: El govern municipal injectarà 2,5 milions d'euros al programa d'inversions del 2026 recorrent a fons procedents de l'estalvi pressupostari per renovar els serveis soterrats en diversos carrers del centre urbà. L'objectiu és millorar la xarxa de clavegueram i de pluvials. Ho ha anunciat l'alcalde de Calella, Marc Buch.
7: 2 milions d'euros que es destinaran a inversions, 2 milions i mig, per exemple, doncs, carrer Roser i carrer Montran del carrer Riera, que canviarem clavegueram, serveis, el carrer Indústria, doncs començarem a canviar tot el clavegueram i un tub que, de pluvials que no es veu que passa per sota, perquè el carrer està molt malmès, començarem pel primer tram de Sant Jaume fins a Bruguera, però després anem fent els altres trams, això vol dir que tenim moltes ganes de fer coses.
1: En paral·lel, l'alcalde ha evitat concretar de moment si es repetirà com a candidat de Junts a les pròximes eleccions municipals del maig del 2027. Ha deixat oberts tots els escenaris.
7: Quan sigui el moment de prendre la decisió, doncs ja ho anunciaré i, evidentment, doncs no seré temerari, i si crec que haig de seguir, doncs ja ho anunciaré quan toqui, i si crec que no haig de seguir, doncs també ho anunciaré quan toqui, perquè el que no vull jo, doncs, és que tot el projecte i tota aquesta bona feina que s'està fent es pugui perdre. Per tant, si no sóc jo, segur que serà el 4, que també ho farà igual de bé o millor que jo.
1: Marc Buch va encapçalar la llista electoral de Junts a les municipals del 2023, tot i que la formació de Carles Puigdemont hi havia situat anteriorment a Josep Grima, que és l'actual primer tinent del al dia. Finalment, l'alcalde també ha esquivat confirmar si Detallets actuaran a les barraques de la Minerva després que el duet mataroní publiqués les dates de la nova gira Cafè pels més cafeteros, amb la reserva del dimarts 22 de setembre per a una població del Maresme que coincidiria amb la vigília de Festa Major.
7: M'agradaria molt que vinguessin, però fins on jo sé, de moment no hi ha res confirmat, per tant, el temps dirà.
0: Gràcies. I Vox Tordera critica l'Ajuntament per oferir sessions d'informació per regularitzar papers. Marc.
4: Sí, el grup municipal de Vox a l'Ajuntament de Tordera ha denunciat en un comunicat que el consistori hagi organitzat dues reunions informatives extraordinàries adreçades específicament a immigrants en situació irregular, amb l'objectiu d'explicar-los el procediment administratiu corresponent i facilitar-li el procés i oferir-los acompanyament. Des de Vox Tordera consideren inadmissible que l'Ajuntament destini recursos municipals a afavorir i assistir persones que es troben en situació irregular. Escoltem el regidor de Vox, Eric Pérez.
8: Este Ayuntamiento de Tordera va a hacer de dos reuniones extraordinarias para explicarle a estas personas el proceso que deben hacer y una especie de acompañamiento y facilitarle la documentación que necesitan. En cambio, las personas de aquí, los de casa, tenemos que hacer largas colas, esperar muchísimo tiempo, pedir cita previa incluso en algunas ocasiones, y lo vemos un sesgo comparativo y una injusticia total hacia los de casa.
4: D'altra banda, la regidora d'Atenció Social, Toni García, recorda que l'Ajuntament es limita a facilitar els documents que la normativa estatal contempla i que les sessions extraordinàries tenen la voluntat d'informar de les gestions que necessiten fer als immigrants per regularitzar la seva situació. Vox a Tordera ha sol·licitat, d'altra banda, informació al consistori sobre la nacionalitat d'aquestes persones i el nombre d'immigrants en situació irregular al municipi. De moment, l'Ajuntament reconeix haver atès 171 immigrants en situació irregular. Des de Vox defensen que els recursos públics s'han de destinar prioritàriament als espanyols i als veïns del municipi de Tordera.
0: Moltes gràcies. L'Hospital de Proximitat de Televisió Mataró i La Xarxa i Justo Molinero reben el Premi Nacional de Comunicació. Martí Capçada, bona tarda.
9: Bona tarda, Gemma. Així és, aquest matí han transcendit els periodistes, mitjans i produccions que enguany rebran els Premis Nacionals de Comunicació que atorga el Govern de la Generalitat, i dos d'ells se'n van cap a Mataró. La producció d'Hospital de Proximitat, que firmen a quatre mans TV Mataró i La Xarxa, s'endú un ex aequo amb el Diari de Sabadell al Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, mentre que l'històric periodista radiofònic Justo Molinero rep el Premi Nacional d'Honor per la seva trajectòria. En el primer cas, el govern diu que Hospital de Proximitat ha sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. La sèrie, que ja arriba a la segona temporada, ens ha mostrat històries reals de centres hospitalaris com l'Hospital de Mataró. Pel que fa a Molinero, se li reconeix una trajectòria de gairebé 45 anys al capdavant de Ràdio Teletaxi, i també haver dignificat la ràdio popular, fer-la créixer i convertir-la en una eina de cohesió social. Altres premis d'aquest any són la plataforma 3CAT, amb el Premi Nacional de Comunicació Digital, RAC1, amb Comunicació Radiofònica, Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya, amb Comunicació Televisiva, i Esther Vera, amb el Premi Nacional de Premsa. Els premis es lliuraran el 19 de maig a Sabadell.
0: Seguim avançant. Sant Vicenç de Montal acollirà aquest diumenge 10 de maig una nova campanya de donació de sang i plasma. Martí Capçada, en tens tots els detalls.
9: Correcte. La iniciativa està organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de l'Associació de Donants de Sang del Maresme i també la Regidoria de Salut. Per participar-hi és imprescindible reservar hora prèviament al web donarsang.gencat.cat o bé trucant al 93-557-3566. Pot donar sang qualsevol persona d'entre 18 i 70 anys que pesi més de 50 quilos i tingui una bona salut. En el cas de les dones, no poden estar embarassades. A més, cal deixar passar 2 mesos entre donacions. Pel que fa al plasma, els requisits són exactament els mateixos, tot i que si has donat sang hauràs d'esperar un mes abans de poder fer una donació de plasma. Tots els grups sanguinis són necessaris, però recorda especialment la importància del grup AB, ja que és donant universal del plasma.
0: Gràcies, i ja estan obertes les inscripcions per la 5a edició del concurs Engalana't de Malgrat. Ona Malgrat.
10: Doncs així és, la vila es prepara per celebrar una nova edició del concurs Engalana't, una de les iniciatives més esperades de la Festa Major, on els veïns dels diferents barris de Malgrat decoren els seus carrers amb una temàtica específica. El termini per inscriure's estarà obert fins al 22 de juny. Les inscripcions es poden formalitzar enviant un correu electrònic a comissiodefestesmalgrat@gmail.com. Repetim, comissiodefestesmalgrat@gmail.com. Les bases del concurs es poden consultar a través del web de l'Ajuntament. Pel que fa als premis, el primer classificat rebrà 300 euros, el segon 250 i el tercer 150 euros. També hi haurà un premi del jurat popular, valorat en 50 euros, que es decidirà mitjançant votació oberta a la ciutadania. A més, tots els carrers participants que no obtinguin premi rebran un diploma i un obsequi en reconeixement a la seva implicació. En l'edició anterior, el primer premi se'l va endur al carrer Sant Pere, el segon al carrer Ramon Turró i el tercer al carrer Maó, qui també va guanyar el premi per votació popular.
0: I les festes de barri a Llavaneres arriben a Can Sants aquest dissabte 9 de maig. Martí Capçada.
9: Així és, com tu bé dius, Gemma, les festes de barri de Llavaneres continuen aquest dissabte 9 de maig amb una nova trobada al barri de Can Sants. Després del tret de sortida el passat 2 de maig a Sant Pere el Valís, la iniciativa arriba ara amb un sopar a la fresca i música amb DJ al carrer de Sant Pere. Amb aquesta proposta neix l'objectiu de dinamitzar la vida als barris i també fomentar la convivència entre veïns. L'activitat començarà a les 9 del vespre amb un sopar obert a tothom. Cada cada família podrà portar el seu propi menjar i beguda, però també hi haurà l'opció de comprar un tiquet per 6 euros que inclou un entrepà de botifarra a la brasa i una beguda. La recaptació es destinarà a l'entitat Llevaneres contra el Càncer. Durant la nit també hi haurà un servei de barra gestionat per aquesta mateixa associació i la vetllada continuarà amb música a càrrec d'un DJ. Les persones interessades, especialment el veïnat de Can Sants, ja poden reservar taula i tiquets de sopar a través d'un formulari habilitat al web.
0: Gràcies, Martí. I Canet de Mar impulsa dues xerrades per orientar famílies en la criança d'infants i adolescents. A Ràdio Canet.
6: L'Ajuntament de Canet de Mar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, organitza per aquest dijous dues xerrades adreçades a famílies per oferir eines i orientació en l'acompanyament dels fills i filles en diferents etapes del seu desenvolupament. Les sessions se centraran en la infància i l'adolescència i proporcionaran recursos pràctics per reforçar els vincles familiars i afavorir el benestar emocional. Rosabel Madrid és regidora d'Educació.
11: Hi ha dues xerrades adreçades a famílies que us poden ajudar a moments claus de la criança, perquè segur que alguna vegada t'has preguntat: ho estic fent bé? O com els acompanyo quan comencen l'escola? Com gestiono els canvis els primers anys? I més endavant, com entenc l'adolescència sense perdre el vincle?
6: La primera xerrada es titula Escola i família, l'inici d'una bona relació, i tindrà lloc a les 5 de la tarda al tema C Odeon. S'adreça a famílies amb infants en educació infantil. A les 6 de la tarda i en format online es farà la segona xerrada, que porta per títol La dificultat d'acompanyar els adolescents, eines per ajudar els fills i filles a créixer. Està adreçada a famílies amb joves d'entre 12 i 16 anys. Per participar-hi cal inscriure's omplint un formulari que trobareu al web municipal.
0: Més qüestions. Margarita Valls és la nova presidenta de Càritas Calella. Sergi Ferrer.
1: Càritas Calella ha iniciat una nova etapa amb la renovació de la seva junta el passat mes de març, situant Margarita Valls al capdavant. Tot i el relleu, l'entitat manté una línia continuista, ja que la majoria de membres ja formaven part de la junta. La nova presidenta ha explicat que el seu nomenament va arribar a proposta de qui fins fa poques setmanes ocupava el càrrec, mossèn Cinto Busquet, i amb el suport unànime de l'equip.
12: Mossèn Cinto, que era el president, va dir que ell havia de ser només conciliari, que ell el càrrec de president no era el que tenia que desenvolupar, i em va dir que fos jo la presidenta. Va proposar-ho aquell mateix dia, jo vaig quedar així una mica, bueno, jo ja formava part de la Junta feia anys, vaig quedar una mica sorpresa, va haver-hi votacions i tothom va dir, pues, que ho sigui la Margarita. Dic, bueno, pues vale, pues serà la Margarita. I aquí estic, però sincerament, vull dir, ja fa anys que estic a dintre de Càritas i de la Junta formo part també fa temps, vull dir que continuarem desenvolupant les nostres tasques, pues, el millor que puguem.
1: Un dels pilars econòmics de l'entitat és el Rober, que actualment és la principal font d'ingressos de Càritas Calella. Hi participen 21 persones voluntàries i els recursos obtinguts amb la venda de roba de segona mà que permeten finançar diversos projectes socials. Aquest dilluns, la nova presidenta, juntament amb Remei Moré i Sònia Pruna, han parlat del tancament de l'Economat del carrer Balmes a principi d'any. Segons expliquen, el canvi va generar incertesa inicial entre algunes famílies usuàries, especialment mentre s'implementava el sistema de targetes una d'elles gestionades per serveis socials. El canvi de model ha comportat també un augment de persones derivades al menjador social del Poble Nou, que actualment serveix una cinquantena de dinars diaris. Des de la pandèmia, però, el servei ha canviat el format i ja no permet menjar-hi a l'interior. Càritas manté actius diversos projectes, els tallers d'acollida lingüística i el servei d'assessorament jurídic. L'entitat atén diàriament entre 6 i 10 persones noves en situació de vulnerabilitat, moltes d'elles amb problemes d'habitatge.
0: I a Palafolls, Can Batlle ha presentat la programació de l'estiu jove 2026 amb rutes i sortides lúdiques. Melina Morilla.
13: Així és, Can Batlle ha fet pública tota la programació prevista per aquest estiu pels joves de Palafolls i també Rodalies. Entre les activitats previstes destaca els Joves en Marxa, una ruta de dos dies cap a Olot, on es dormirà en tendes de campanya i es gaudirà de les gorgues. També el curs de premonitors i premonitores, que inclou una setmana de formació a Can Batlle, i pràctiques del casal d'estiu. Sobre la ruta dels joves adreçada a nois i noies, des de l'organització han informat que l'objectiu és cohesió de l'activitat. Segons han dit, no cal que els participants siguin molts esportistes, és simplement una ruta per relaxar-se. Pel que fa a les activitats més consolidades, tornen les sortides estrella a Waterworld i també a PortAventura. En ambdós casos, els joves disposaran d'un autobús que sortirà des de Palafolls. A més, el programa inclou un torneig de vòlei organitzat a Blanes. Les inscripcions per a aquestes propostes s'han de fer mitjançant una instància genèrica al web de l'Ajuntament. Van començar ahir i s'acabaran el 7 de juny. Tot i que el tràmit és telemàtic, l'equip de Can Batlle està a disposició dels joves al local del centre cada tarda per ajudar-los amb qualsevol dificultat dins del procés d'inscripció.
0: Gràcies. I l'exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, ja es pot veure a la Biblioteca La Cooperativa de Malgrat de Mar. On a Malgrat?
10: Sí, fins al 15 de maig la Biblioteca La Cooperativa acull l'exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, un recull fotogràfic que mostra les conseqüències de la guerra entre Israel i l'organització paramilitar Hamas, conflicte iniciat a l'octubre de 2023 i que ha desembocat en un genocidi cap al poble palestí. Així ho va determinar l'ONU al setembre de 2025. La mostra fotogràfica compta amb la participació de 8 fotoperiodistes palestins, alguns d'ells premiats per millors fotografies. L'exposició arriba a Malgrat després de passar primer per Vic, on originalment comptava amb unes 100 fotografies, però per temes d'espai s'ha acabat reduint l'exposició a prop de la meitat. L'entitat Malgrat acull, juntament amb la biblioteca i l'Ajuntament, ha estat l'encarregada de portar al municipi aquesta mostra. Després de l'exposició a Malgrat, es preveu que aquesta es vagi mostrant a altres indrets de Catalunya.
0: Gràcies. I el Consell d'Infants a Palafolls convida a descobrir el patrimoni local amb una visita guiada lúdica. Melina.
13: El Consell d'Infants té a punt ja la seva primera gran activitat. Després de rebre l'encàrrec de posar en valor el patrimoni local, els infants han estat treballant en diferents grups per apropar la història de Palafolls a la ciutadania. L'activitat central del projecte és una visita guiada, dissenyada i conduïda pels mateixos nens i nenes. No serà una visita convencional, sinó que s'ha preparat com un joc de preguntes. Tal com han indicat els mateixos consellers, per poder avançar d'un punt a un altre del recorregut, els participants hauran d'encertar les qüestions que els plantegin. La cita serà el proper dissabte 16 de maig a les 10:30 del matí a la plaça Major davant l'Ajuntament. Allà tindrà lloc la primera prova del joc. Per participar en aquesta descoberta del patrimoni és necessari inscriure's prèviament a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. A banda de la visita, el Consell també ha posat en marxa altres iniciatives per fomentar la participació i el coneixement del poble. D'una banda, durant tot el mes de maig hi haurà una enquesta oberta a xarxes socials per saber quin coneixement té la població i, d'altra banda, un dels grups de treball ha inventat una història sobre el poble que es presentarà pròximament.
0: I en esports, el Premià de Futbol perd contra el Torroella i ha d'esperar i guanyar per salvar-se. Marc Tres Serres.
4: Sí, el Premià de Futbol va perdre contra els de Torroella de Montgrí del Baix Empordà 4-2 i haurà d'esperar una setmana més, com a mínim, per fer-se amb la permanència. Els de Cristian Carriqui són 2 punts per sobre del descens i depenen de si mateixos per salvar-se. Tot passa per sumar els màxims punts en les últimes 2 jornades o esperar que els rivals punxin. De fet, només el Parets i el Banyoles podrien complicar la vida als premiarencs, perquè el filial del Sant Jaume d'Olot i el Mollet ja són equips descendits a segona catalana. Mal partit a Torroella, ja que el rival va anotar 4 gols amb un bon domini i els premiarencs només van poder maquillar el marcador. Joan Bordallo i Malamín van anotar els gols. El proper duel serà directe entre Premià i Banyoles. Guanyar pot significar fer-se amb la permanència. El partit, diumenge, al Municipal a les 6 de la tarda.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
14: Com ja indicàvem aquest matí, de mica en mica la nuvolositat va en augment aquí a la comarca. De fet, ja s'han començat a produir els primers ruixats en alguns sectors del sud del Maresme. Precipitacions de moment poc important, però com ja hem comentat, esperem que aquesta tarda les pluges es vagin fent més generals en el conjunt de la comarca. Unes precipitacions sempre irregulars, no plourà a tot arreu, ni a tot arreu ho farà amb la mateixa quantitat, però com ja va passar ahir a la tarda i que a Tordera, per exemple, es van acumular 16 litres per metre quadrat, avui podrien tornar a tenir puntualment en algun sector doncs, precipitacions una mica més destacables. D'entrada s'espera una tarda en la qual els vents bufaran fluixos del sector sud i la situació marítima continuarà com fins ara, dominada bàsicament per la maror a marees de mar de fons. Temperatures avui més o menys com les d'ahir. De cara a demà s'espera un temps tranquil, un temps més estable, de tota manera amb nuvolades a la tarda, sense descartar alguna gotellada puntual cap a l'àrea del Maresme Nord, i amb vent que continuarà fluix en conjunt, amb una situació marítima que es mantindrà dominada per la maror, amb lleugera mar de fons que anirà disminuint amb el pas de les hores. Les temperatures demà al migdia pujaran una mica, de nit es mantindran sense grans canvis o fins i tot encara poden arribar a baixar una miqueta més en relació a la nit anterior. De cara a demà passat, dijous, tranquil·litat meteorològica amb alguns núvols poc importants, i divendres, ara per ara, el temps que farà és una mica una incògnita, ja que alguns mapes ens donen pluja, altres no. Creiem que no hi haurà precipitació fins dissabte, però bé, en qualsevol cas, ja ho anirem veient al llarg dels pròxims dies.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Anirem veient l'evolució del temps als pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem tenim diferents seccions. Tenim música amb en Sergi Ferrer, qui ens presenta un nou grup, també nous tastets de llengua amb en Martí Capçada. I tot això serà d'aquí a 3 minuts a l'Ona Maresme. No marxeu, fins ara.
15: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Va, som-hi, moment de fer el repàs a les xarxes socials. Avui amb la Melina Morilla. Bona tarda, Melina.
2: Hola, Gemma, què tal? Com estàs?
1: Molt bé. I tu què tal? Com va aquest dimarts?
2: Aquí estem amb el dia una mica trist, però bé, no?
1: Sí.
2: Així,
1: avui
2: l'ambient. Avui
1: el temps està doncs, rarot, però vaja, per això ara farem aquesta secció de xarxes per animar-nos. Al Maresme, què podem destacar avui, Melina?
2: Doncs no sé si és molt animada la notícia que us porto de la comarca, però la Fundació Maresme ha impulsat una nova campanya, en aquest cas es diu Error 404, per crear un centre ocupacional davant la manca de places. La manca de recursos per l'atenció de persones adultes amb discapacitat intel·lectual ha arribat a un punt crític al Maresme. De fet, la Fundació Maresme per això ha presentat oficialment la seva iniciativa Error 404, centre ocupacional no trobat. Una acció de sensibilització i captació de fons que pretén revertir la situació de vulnerabilitat que viuen actualment més de 60 persones que no poden accedir a cap recurs ocupacional. Aquesta xifra, segons adverteix l'entitat de Mataró, podria créixer pròximament a causa de la graduació de nous alumnes provinents de l'Escola d'Educació Especial Les Aigües.
1: Molt bé, això pel que fa a la comarca. En clau internacional, què és notícia?
2: Doncs l'Iran ha acusat els Estats Units de matar 5 persones d'embarcacions civils. Sobre el paper, la treva entre Estats Units i l'Iran continua vigent sobre el terreny, però les accions armades dels dos països en les últimes 24 hores indiquen el contrari, la tornada de les hostilitats a gran escala sembla més propera que mai. Mentre aquest dimarts els Estats Units han anunciat la destrucció de 6 llanxes militars de la Guàrdia Revolucionària Iraniana que s'encarregaven d'impedir el pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, el règim dels ayatolars ho ha desmentit i ha afirmat en un comunicat oficial emès per la televisió estatal que l'atac de l'exèrcit nord-americà ha provocat la mort de 5 civils. L'acció armada de Washington s'ha produït l'endemà de l'atac iranià contra refineries dels Emirats Àrabs Units i d'Oman.
1: I el tema curiós del dia, Melina?
2: Doncs tampoc és una notícia positiva avui, i és que almenys hi ha 8.000 persones sense llar només a Barcelona. Entre les persones que dormen en tendes no hi ha només estrangers, i és que això és el que sempre es pensa, sinó que, per exemple, a l'altra punta de la ronda litoral, a la Vila Olímpica, al matí de Catalunya Ràdio ha parlat amb persones de nacionalitat espanyola que també s'han vist abocats a viure al carrer. Segons algunes de les declaracions, la imatge estereotipada de persones sense sostre aquí a Tobrer sempre i al mateix lloc respon a una part petita de la població sense llar. Tot i això, diuen, hi ha molta diversitat. Ho ha explicat al programa el director de Polítiques Públiques i Drets Socials de l'Institut Metròpoli, Albert Salas. Un altre testimoni ha relatat com es va veure sense més opcions que viure al carrer. Segons ha dit, tenien un restaurant amb la seva dona, el van haver de vendre, es van separar i ho van dividir. Amb el que li va quedar no li va donar per trobar cap lloc per viure, malauradament.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, avui les xarxes plenes de notícies, doncs, com ja has explicat, Melina, no molt positives, però vaja, anem amb la pregunta del dia, a veure si ara sí ens animem una mica. Va, som-hi. Doncs va, què estem preguntant avui a l'Ona Maresme, Melina?
2: Avui el que volem saber és si els nostres oients són esperançadors i consideren que millorarà la situació de l'habitatge. Hi ha tres respostes, espero que sí, no crec o estic segur o segura que sí que millorarà.
1: Perfecte, doncs veurem si els nostres oients són optimistes o no. Melina, gràcies, com sempre, fins ara.
2: Fins ara.
0: Estàs escoltant Ona Maresme, a la teva ràdio local.
1: La Biblioteca La Cooperativa acull l'exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, un recull fotogràfic que mostra les conseqüències de la guerra entre Israel i l'organització paramilitar Hamas. Avui en parlem amb l'autora de l'exposició, l'Agnès Juster.
3: Bé, parlem de l'exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, que organitza Malgrat Acull, la Biblioteca, la Cooperativa i l'Ajuntament, i de fet avui parlem amb l'autora de l'exposició, que es diu Agnès Juster. Bona tarda, Agnès.
4: Bona tarda, bona tarda.
3: Bé, en primer lloc, què ens podem trobar en aquesta exposició? De què va?
4: Bueno, són un recull de fotografies que varen fer 8 fotoperiodistes de palestins, i doncs es poden veure, es pot veure què passava, no? Les imatges que potser doncs no veien per la tele, doncs es pot veure què passava.
3: Mm-hmm. Què en sabem d'aquests fotoperiodistes? És a dir, bueno, com bé dius, són de Palestina. Ens pots facilitar més informació d'ells, una mica qui són, la seva experiència?
4: Són de Gaza, són sis. Els seus noms són en Saber, Rames, Labut, Labet, en Mohamed i en Kamis. I després de la part de Cisjordània hi ha la Diana i l'Anne, que l'Anne l'he posat perquè, bueno, va ser bastant difícil contactar amb periodistes de Cisjordània. Realment és una noia francesa, però que viu fa molts anys que viu a Palestina. Mm-hmm. Llavors, bueno, tots ells són fotoperiodistes, que molts d'ells han guanyat premis. De fet, hi ha en Saber Nuraldin, que recentment l'hem pogut veure a TV3, perquè ha guanyat ha estat nominat com el finalista del foto d'any del WordPress Foto, i bueno, i una d'aquestes fotos està a la col·lecció.
3: Mm-hmm. Val, has dit que eren 6 fotoperiodistes, veritat? O en total són 8? No m'ha quedat clar el número 1.
4: En total són 8.
3: Vale. Aquí anava jo una mica. Com va ser que tu un dia et vas despertar i vas dir, mira, vull fer una exposició de fotografies de Gaza i em poso en contacte amb gent d'allà? És a dir, què se't va passar pel cap i com va sortir tot?
4: Bueno, doncs era una mica la frustració que tenia. Sentia com una mica, sí, no?, frustració de que jo estava seguint doncs, tot el que estava passant, tot el genocidi de Gaza, amb imatges, els seguia per Instagram, perquè és, doncs, és una eina que, doncs, que pots obtenir molta informació, no? I els seguia molts periodistes, fotoperiodistes, no? I després jo, quan veia, no, que aquí, doncs, els nostres mitjans, doncs, que no podien ja transmetre, no?, aquestes imatges tan brutals que estaven passant. I jo sempre pensava, clar, és que no és el mateix que et diguin que han matat un nen que veure'l, no?, en els braços del seu pare o la seva mare. I, bueno, doncs, jo el que vaig voler va ser, doncs, poder fer arribar no, a la meva terra, a casa meva, doncs, aquestes imatges, que realment és el que impacta i el que fa, doncs, que una persona pugui empatitzar molt més amb l'altra persona.
3: Mm-hmm. Sí, perquè a part de les imatges s'inclou informació, s'inclou alguna dada més per la gent, o és un recull d'imatges només?
4: És un recull d'imatges, i bueno, cada fotografia, doncs, té una petita informació, que és la que el mateix fotògraf em va facilitar, i després, doncs, també podreu veure, doncs, una mica d'informació de cada fotoperiodista, també. Hi ha una petita, un full, doncs, d'una informació de cada un.
3: Quantes fotografies hi ha en total a l'exposició?
4: L'exposició completa són 100 fotografies. Aquí, malgrat... ostres, ara m'has agafat així. Crec que n'hi ha 40, 43 o 46 fotos, hi ha, déu-n'hi-do.
3: O sigui, 43 fotos, però en total l'exposició completa són 100.
4: Són 100 fotografies, mm-hmm. Sí.
3: Val. Entenc que malgrat, perquè ens han dit, és el segon municipi al qual portes aquesta exposició. El primer va ser a Vic, si no m'equivoco.
4: El primer va ser a Vic, sí.
3: Quan va ser? A Vic?
4: Va estar... El novembre va estar. Uh-huh. En principi només havia d'estar el novembre, però després vam arribar a un acord i la vam poder tenir fins després de les festes de Nadal.
3: Molt bé, molt bé. I més que res, per tenir-ho com a precedent, quina valoració o com va anar aquesta exposició? Quina va ser la percepció de la gent?
4: Doncs molt bona. Evidentment que hi havia gent... És una exposició impactant, no? Llavors hi havia gent que ens deia, doncs, que a vegades, doncs, hi havia hagut d'anar una segona vegada perquè no havia acabat la primera, o d'altres, doncs, ens deien, ostres, doncs, moltes gràcies, no?, perquè és això, que són imatges quotidianes que, doncs, no arribaven, no?, en aquells moments als mitjans normals d'aquí. Uh-huh. I, bueno, sempre hi ha algú que diu això és innecessari, també, però no, vam tenir una molt bona rebuda.
3: Val, perquè les imatges que surten, a veure, entenem que estem parlant d'un conflicte on sí, hi poden haver imatges, sí, entenc que són imatges dures, no? No sé, no vull ser tampoc morbós, però
4: què
3: es poden veure les imatges?
4: Jo dic que és del dia a dia. Hi ha, evidentment, hi ha escenes molt doloroses d'infants, però també doncs n'hi ha unes dones que es veuen doncs vivint en els campaments, com juguen també, uh-huh, o el seu dia a dia doncs anant a recollir aigua o bueno, anant a mirar el que queda de casa seva, no? Són una miqueta, és el dia a dia que hi havia allà.
3: Mm-hmm. Val, després de Malgrat, què toca? Perquè, Agnès, ho vols portar també a altres municipis de Catalunya?
4: I tant. Sí, doncs mira, ja estem preparant a Balaguer. A Balaguer també estarà exposada al juny, al mes de juny. I bueno, i esperant, ara ho acabaré d'obrir perquè realment encara no ho he posat com molt a mans de totes les organitzacions, així que són més propenses, però sí, tenim bueno, bons sentiments, no?, en això, que han tingut sempre bona rebuda i estem molt contents.
3: Agnès, ja sé que potser, bueno, és una pregunta personal, però bé, també l'exposició també equival a una certa crítica, no? Que és una exposició crítica sobre la guerra, entenc. Voldria saber la teva opinió sobre el conflicte de Gaza, què et mereix aquest conflicte i com creus que s'hauria d'actuar?
4: Bueno, doncs, sens dubte és un genocidi i em porta molta vergonya, una mica vergonya com a societat, com els nostres polítics, no?, que aquesta incapacitat de frenar aquestes brutalitats, això, ràbia, no?, una miqueta el que... va generar una miqueta en general.
3: També tenim part de responsabilitat de població, o que som una mica, estem a l'expectativa del que passa,
4: Sempre podem fer coses. Sempre podem fer coses.

0: Des del desconeixement, eh? No sé què, quina és la teva professió, què et dediques, més que res, perquè, no sé si això ho has fet per moto propi de dir, mira, vull portar això, o que ja va vinculada a la teva professió. I
1: no, vols... jo sóc infermera, però formo part d'un grup que es diu Grup de Solidaritat amb Palestina d'Osona, tot i que bueno, això sí que va sortir una miqueta de mi, no? D'això que et deia, d'aquesta impotència de sentir que faltava alguna cosa per ajudar la societat, no? A obrir els ulls.
0: És la primera exposició que fas?
1: És tant. De fet, per sort aquí, quan la vam exposar a Vic, vaig tenir l'ajuda de dos fotògrafs que em van orientar una miqueta també a veure com s'havien de posar les fotografies, com triar-les, no? Mm-hmm. Ho vam fer tot conjunt.
0: Molt bé. I ja després d'això, t'animaràs a portar a terme futures exposicions?
1: Aquesta exposició que sí que espero que, i tinc bona sensació, diguem-ne, que sí que anirà voltant, i això doncs això em fa sentir com molt bé. I com dintre del grup de solidaritat, doncs bueno, anem fent projectes. De fet, ara fa un mes vam acabar un cicle de cinema a palestí, i també ara hem tret doncs un llibre de poemes, no? un recull de poemes de gent de per aquí a Catalunya. Vull dir que bueno, anem fent projectes i sí, sempre mantenint una miqueta al cap Palestina.
0: Molt bé, molt bé. Doncs Agnès Juste, autora d'aquesta exposició Gas a les seves càmeres, als nostres ulls, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la tarda.
1: Molt bé, m'agradaria agrair a Malgrat Acull que hagi acceptat aquesta exposició. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, doncs gràcies a tu també, Agnès, que vagi molt bé.
1: Vinga, adéu. Merci, adéu.
2: Molt bé, seguim a l'Ona Maresma. Ara és moment de les efemèrides, el tal dia com avui que ens presenta en Marc Tres Serres. Marc, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, Gemma. Molt bé, com vas?
2: Perfecte, també molt bé. Avui sí que m'has repreguntat, com estic?
3: Sí, i de fet, si estàs atenta, ahir també ho vaig fer perquè vegis que t'escolto.
2: Molt bé, perfecte, Marc. A veure, va, comencem.
3: Som-hi.
2: Què tenim avui? Què ens expliques?
3: Doncs mira, anem força enrere, anem al segle XIX, primer de tot, per explicar una efemèride en format periodístic, que sempre van bé per tenir en compte que nosaltres també som una emissores conjuntes que fem un programa radiofònic. El 1864 va néixer Nellie Bly, pionera del periodisme d'investigació, destacant per denunciar injustícies socials. Per exemple, es va infiltrar en un manicomi fent-se passar per boja i va exposar les terribles condicions i abusos que patien les internes. Els seus reportatges van provocar reformes reals com millores en els hospitals psiquiàtrics i més inversió pública. També va denunciar l'explotació laboral i la corrupció, sovint posant en risc la seva pròpia seguretat. Nellie Bly es va fer mundialment famosa, però per donar la volta al món en 72 dies, 8 menys que Jules Verne, per demostrar que les dones podien viatjar soles sense protecció.
2: Molt bé, doncs una efemèride molt important pel periodisme i també per les dones. Més coses, què més ens expliques?
3: Seguim al segle XIX, el 1818 va néixer l'alemany Karl Marx, conegut per ser el principal ideòleg del comunisme, juntament amb Friedrich Engels. Va viure gran part de la seva vida fora d'Alemanya per motius, evidentment, polítics, i ho va fer a Londres. El 1848 va publicar Manifest Comunista, un dels textos polítics més influents de la història. D'altra banda, una de les seves obres també principals és El Capital, que analitza el funcionament del sistema capitalista i les seves desigualtats. Aquestes obres van influir profundament en revolucions i sistemes polítics del segle XX, com per exemple la famosa Revolució Russa.
2: Molt bé, i després d'aquestes dues efemèrides, més en clau històrica, anem amb l'efemèride musical. Què tenim?
3: Doncs mira, avui parlarem de la cantant anglesa Adele. No sé si n'ets fan, Gemma.
2: Fan no, però he de dir que m'agrada, que és una cantant que sí que té cançons molt bones, al meu parer, i per tant, doncs, sí, podríem dir que sóc una mica fan.
3: A veure si l'hem encertat amb la cançó, ara de seguida direm quin és, però primer coneixem una mica Adele, coneguda per la seva veu potent i emotiva, amb influències del soul, el pop i el jazz, la seva capacitat d'expressar sentiments és una de les claus del seu èxit. Ha guanyat múltiples premis, com Grammy,

0: discos com el 25 i el 20, i el 21, que han batut rècords de vendes a tot el món, convertint-la en una de les artistes més venudes d'aquest segle XXI. Temes com Someone Like You, que estem escoltant de fons, o Hello, han marcat una època i són considerats himnes del pop contemporani. Escoltarem, com dèiem, Someone Like You, una cançó que parla sobretot d'una ruptura amorosa i de l'acceptació del final d'una relació. No sé si en algun moment, Gemma, te l'has arribat a posar a aquesta cançó en moments de desconnectar, d'estar tranquil·la, d'estar amb tu mateixa.
1: Segur, seguríssim. El que passa que les cançons d'Adele, ella té una veu potentíssima i preciosa, i les cançons també són molt boniques, però sí que són una mica nostàlgiques, i que quan escoltes Adele tens aquell punt, no, d'estar com melancòlic, una mica més trist, potser, no sé si a tu et passa també.
0: Sí, totalment, hi ha molts tipus de cantants i cançons que et porten a estar així, i a mi, per exemple, aquesta cançó que està sonant m'agrada molt, no per recrear-me en moments que estic un pèl trist, sinó per estar tranquil, sobretot, o quan vaig al cotxe i vull tranquil·litat, tot i anar acompanyat amb música.
1: Doncs,
0: a més, aquest piano, perdó, Gemma, és maquíssim.
1: No, Adele és una artista, doncs, de peus a cap, i de fet, fent una cerca ràpida, perquè a mi em sonava que va tenir diferents problemes de salut. De fet, la van haver d'operar el 2011 a les cordes vocals, que per tant, si no arriba a sortir bé el tema, la seva professió s'acaba. I també ha patit també altres dolències, ciàtica i una infecció a l'orella, a l'oïda, que li va provocar una pèrdua auditiva temporal, que per tant el tema de l'oïda també és molt important pels cantants, així que no ho ha tingut gens fàcil.
0: No, com Mozart, de fet, que en van parlar un dia també l'Ona Maresma, que va perdre part de la seva oïda, o completament. Ell, esperem que, clar, més endavant, amb l'època que estem, s'ha pogut recuperar, i ens n'alegrem moltíssim.
1: De fet, mira, encara sobre l'Adele i les malalties que ha patit, una que m'ha cridat molt l'atenció, el trastorn afectiu estacional, que és degut a la falta de llum solar.
0: Hosti, això, o perquè està composant molt, o perquè sempre s'ha de protegir, entre cometes. Ostres, m'agradaria saber per què li ha passat això.
1: Sí, això entenem que quan no et dona la llum del sol, doncs, sens dubte, t'afecta l'estat d'ànim, però que et pot arribar a provocar un trastorn o una malaltia. O sigui que millor que sortim al carrer i que ens doni el sol, perquè...
0: Exacte, que els focus això no et donen, la vitamina que necessita el cos i la pell.
1: No. De fet, molts països ho sabem, eh? O sigui, no és... cap cosa desconeguda. Molts països que no reben llum solar durant moltes hores al dia és els que tenen les taxes de suïcidi més elevades al món. Sí, crec que som uns privilegiats, Marc, per viure al Mediterrani, i precisament també per viure al Maresme.
0: I tant.
1: Perquè
0: estic totalment d'acord amb tu.
1: Tenim moltes hores de sol. Sí, eh?
0: I tant. Sí,
1: agraeixes, no, a la vida haver nascut aquí?
0: Sí, la veritat que sí. És un lloc preciós que a mi m'agrada, per això mateix m'agrada molt viatjar, que això ja ho hem parlat també altres vegades, però sempre tornar aquí.
1: I Tordera, t'agrada Tordera, o t'hagués agradat viure o néixer en una altra població?
0: No, jo estic molt content amb Tordera, sincerament. Potser no és el poble més maco del món, però sí que té... O sigui, en global, no? Hi ha pobles que dius, ostres, és preciós, miris on tu miris. Aquí a Tordera, òbviament, hi ha zones. Però tenim la muntanya, tranquil·litat, llocs per caminar, el centre és tranquil, tenim a prop la platja, no em queixo gens.
1: La platja està a prop?
0: Molt. La platja que tinc més a prop està a 7-8 minuts.
1: Caminant, no?
0: No, caminant no, hem d'agafar el cotxe, això sí.
1: Clar. No tot pot ser bo, eh?
0: No.
1: Doncs, Marc, tu que ets més, a platja o de muntanya?
0: Les dues m'agraden molt. Potser gaudeixo més amb els paisatges de muntanya. Ara, una posta de sol a la platja, o aquestes platges planes amb la sorra fina, també m'agraden moltíssim.
1: I escoltant Adele de fons, tot plegat, una fantasia.
0: Sí, crec que està quedant molt ben lligat ara, que gairebé m'hi puc imaginar, la platja.
1: I tant. Doncs va, amb aquesta cançó que ens has presentat, Someone Like You, d'Adele, Marc, arribarem al punt de 57. Gràcies per tot. Fins ara.
0: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement per l'economia catalana a causa de la guerra a l'Iran. Situa el PIB en un 2,2%, dues dècimes menys, i la inflació en un 3, un punt més. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, un fort impacte en el creixement econòmic. El cap de Gabinet d'Estudis Econòmics és Joan Ramon Rovira.
2: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, s'enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
1: I Barcelona obre a partir de demà el pavelló 2 de la Fira a Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana duraran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per a persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Raquel Gil és tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
3: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on si plou la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés, i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació.
1: I la Fiscalia manté la petició de presó preventiva per la parella investigada per maltractar i abusar del seu fill nounat. El Ministeri Públic creu que els dos acusats podrien coaccionar els testimonis que encara han de declarar en el seu judicial. També veuen risc de fugida. Per la seva banda, els advocats del pare i la mare han demanat la posada en llibertat i han destacat el seu arrelament i la impossibilitat de reiteració delictiva perquè no tenen més fills. I l'home mort a Salt, presumptament a mans de la seva parella, es va dessagnar per una ganivetada a la cama. La víctima i l'agressora ocupaven un traster d'un garatge sense llum des de fa uns mesos. A dins, segons els veïns, era habitual el consum de drogues per part de diverses persones. La presumpta responsable dels fets es va entregar ahir a la tarda a la comissaria i els va reconèixer. La dona continua a hores d'ara detinguda. I l'Orfeó Atlàntida s'afegeix a la llista de corals de Catalunya que superen el segle d'existència. Enguany, aquesta entitat barcelonina commemora el centenari amb un concert a l'Auditori de Barcelona el dia 16 de maig amb Rafael Jaume, Xavier Casademont i Albert Guinovart. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
4: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
5: I tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca. Melina Morilla, què ens expliques avui?
6: Doncs avui hem de destacar la trajectòria d'una entitat malgratenca. Parlem del Cineclub Garbí, que un 5 de maig del 86 obtenia el premi a millor cineclub. Un premi que llavors atorgava la Generalitat i diferents rotatius de l'època, com el Punt Diari, se'n feien ressò. En concret, el Cineclub Garbí de Malgrat guanyava el premi al millor cineclub corresponent a la quarta edició dels Premis de Cinematografia de la Generalitat de Catalunya, atorgats en una cerimònia presidida pel conseller de Cultura de llavors, Joaquim Ferrer, conjuntament amb altres finalistes com el Centre de Lectura de Reus o el Cineclub de l'Hospitalet. Al final, el premi de 250.000 pessetes i la distinció com a cineclub que ha sabut oferir millor al públic una programació atractiva i informativa alhora. Era per aquest cineclub malgratenc que llavors ja comptava amb 16 anys d'història. La temporada 85-86 al Cineclub Garbí oferia 11 títols escollits segons les possibilitats econòmiques i fent una tria equilibrada de pel·lícules exòtiques, de cinema històric, art o assaig. La seva activitat cinèfila s'emmarcava entre finals d'estiu i principis de primavera amb un pressupost que rondava les 350.000 pessetes. Aquell any, de fet, també presentaven una mostra de cinema català als 70 socis i més de 150 simpatitzants. La història del cineclub arrencava el gener del 70, fruit de la iniciativa del jovent que es movia a l'entorn del centre parroquial. Llavors era només un grup de cinema fòrum i un dels pocs àmbits en què es podien debatre temes transcendentals. Més tard es convertiria en el Cineclub Garbí, associat a la Federació de Cineclubs de Catalunya i que manté una estreta col·laboració amb els cineclubs de Lloret o de Calella, arribant fins a dia d'avui.
5: Perfecte, Melina, moltes gràcies. Fins ara.
6: Fins ara.

0: I l'Ajuntament de Malgrat ha posat en marxa una campanya per reduir la població de coloms al municipi. Precisament avui hi parlem amb l'empresa gestora d'aquestes aus i el seu responsable, Aniol Puig.
1: Bé, seguim parlant de coloms. El consistori ha posat en marxa una nova campanya per controlar la població d'aquests ocells a Malgrat. Per parlar de com es fa aquesta gestió, en parlem amb l'empresa a càrrec, que es diu Gestió de Residus i Biodiversitat SL, i concretament amb el seu responsable, Aniol Puig. Bon dia, Aniol.
2: Hola, bon dia, encantat.
1: Igualment. Aniol, en primer lloc, teniu dades de quants coloms tenim a Malgrat?
2: Sí, aproximadament nosaltres fem un cens anual cada any a Malgrat per veure l'evolució. El darrer cens que es va fer va ser el 2025. Estàvem parlant que aproximadament hi ha uns 1.100 coloms a la ciutat, o no, al municipi, i d'aquí uns quantes setmanes es repetirà el cens per mirar quina tendència té aquesta població. Però sí.
1: Tenim entès que una de les responsabilitats de l'empresa, no?, és fer una auditoria de les molèsties, danys a la població i a les activitats econòmiques que poden provocar els coloms. En el cas de Malgrat, com perjudica aquesta quantitat de coloms?
2: Sí, us explico una mica el funcionament de la nostra metodologia. En el moment de realitzar el cens, a banda de comptabilitzar quants coloms hi ha en el municipi, que és relativament important, però realment el que hem de centrar són els focus d'aquests individus i on causen les molèsties. És a dir, si tenim 200 coloms en una plaça però no molesten, ens és igual que hi hagi aquests 200 coloms a la plaça. Ara bé, si hi ha 3 coloms que cada dia caguen sobre una fruiteria, doncs hem d'intentar incidir sobre que aquests coloms no molestin en aquesta fruiteria. Llavors, a banda del cens i de mirar quina distribució tenen els coloms en el municipi, el que fem és una auditoria de danys, que consisteix en detectar els punts afectats per coloms a la ciutat, principalment en forma d'excrements o de nius, i en funció d'això també vam mirar per què aquests coloms estan allà situats. És a dir, pot ser que hi hagi un punt on puguin nidificar de forma comunitària, pot ser que la gent els doni de menjar, doncs identificar aquests focus i a partir d'aquí poder valorar quina gestió se'n pot fer. Llavors, a banda d'aquesta auditoria dels danys, doncs també el que fem és, i des de l'Ajuntament, s'ofereix un servei gratuït d'atenció ciutadana, és a dir, que qualsevol ciutadà de Malgrat pot entrar una instància a l'Ajuntament, nosaltres els truquem al cap de poques hores o com a molt un dia d'haver entrat aquesta instància, contactem amb ells, els fem una visita personalitzada i presencial per veure quina molèstia és. En el cas de Malgrat, generalment, les molèsties que són derivades de presència de coloms tendeixen a ser punts de repòs d'aquests individus, que generalment són algun ampit d'alguna finestra, alguna brana d'algun balcó. Doncs això, en aquests casos, el que es fa és assessorar a l'avi sobre quines mesures es van aplicar i solucionar el problema de forma estructural, és a dir, aplicant alguna mesura, ja siguin algunes pues, alguna xarxa, algun cable, i així s'evita el problema.
1: Aquestes incidències dels coloms, a quines zones concretes de Malgrat passen?
2: Principalment en el centre de Malgrat, la zona més del casc antic, principalment perquè són edificis més vells, amb molt més ampits i repises a les façanes, amb més balcons que donen en el carrer, carrers més estrets, que són el que els coloms els agrada més. A les afores Malgrat, els carrers són molt més oberts, cases més baixetes, llavors en aquestes zones els coloms estan tan a gust i no causen tantes molèsties.
1: Quins efectes pot tenir, diguéssim, l'impacte de tants coloms al nostre municipi?
2: Molèsties principals, com us deia, és principalment l'acumulació d'excrements, això pot repercutir en un deteriorament de béns tant públics com privats, ja sigui, no sé, bancs a les places, parcs infantils, cases, per exemple, en els ampits o en els balcons, això causa moltes molèsties i pot arribar a degradar estructures, perquè al final els cements porten àcid i acaben degradant. I per altra banda també el risc sanitari que pot comportar. És a dir, hi ha molts estudis que evidencien que els coloms porten fins a 60 patògens en els excrements o poden arribar a portar. Llavors, aquests patògens el que poden fer és provocar malalties o ser transmesos a la ciutadania. No és algo molt habitual, però sí que s'ha estudiat que això en persones immunodeprimides pot arribar a ser un problema greu. I sobretot també en zones, per exemple, en aquestes places que comentàvem tan afectades, també són zones on generalment a les tardes els infants van a jugar, juguen a terra, llavors aquí sí que també pot ser que hi hagi un problema greu amb salut pública.
1: I com es transmet? A través de l'aire? A través del contacte directe amb els excrements o amb els ocells?
2: Per les dues maneres, és a dir, per l'aire hauria de ser condicions molt específiques. És a dir, us heu d'imaginar, per exemple, unes golfes que estan ocupades pels coloms. Si entres en aquestes golfes i no hi ha ventilació d'aire, pot ser que tu acabis contagiat i d'aquests patògens. Per altra banda, pel contacte directe, sobretot amb excrements que poden haver-hi en el terra, en parcs infantils, si aquestes mans van després a la boca, també pot arribar a contagiar.
1: Clar. Com entrem en matèria a l'hora de realitzar... Com realitzeu la gestió per reduir la població de coloms? Quin és el procés que feu?
2: Principalment intentem centrar totes les actuacions amb la gestió de punts d'alimentació, que aquí a Malgrat potser és el focus principal de la presència de coloms en el municipi. És a dir, des de l'Ajuntament també s'ha iniciat una campanya o estarà a punt d'iniciar-se per limitar que la gent alimenti els coloms de forma voluntària en aquests punts de la ciutat, perquè aquest fet genera que els coloms tinguin més aliment, es reprodueixin més i a part es concentrin més coloms en el mateix punt, que de forma diària. Però és un problema molt greu i és on s'està intentant incidir més. L'altre focus important on destinem més esforços és en la gestió de punts de cria. Vale? Els coloms generalment el que fan és utilitzar espais relativament amplis on puguin generar una colònia i criar de forma comunitària en un mateix lloc. Ja sigui unes golfes abandonades, un edifici buit, balcons buits d'edificis de pisos que no hi viu ningú, doncs fan com una cria comunitària en aquest punt i formen una colònia important i un focus important d'individus en els quals també incidim molt. Vale? Llavors també atenció ciutadana, que al final és de vegades posant unes pues en un ampit o en alguna brana d'un balcó per solucionar el problema, i per últim són les captures. Les captures es realitzen de forma molt puntual a la ciutat, és a dir, aquest any fet encara i no seran de terme cap, simplement es fan aquells punts on hi ha una sola població molt elevada de coloms, doncs sí que fan captures molt puntuals d'individus per intentar rebaixar-ho, però sempre això, molt puntuals i durant l'any, ja dic, aquest any tampoc se n'ha dut cap a terme.
1: Una vegada feu la captura, què es fa amb aquests coloms?
2: Aquests coloms generalment es porten a un veterinari i es sacrifiquen. Es sacrifiquen sempre seguint el benestar animal, si tenia els criteris de benestar animal i la llei, per capturar coloms i des de l'Ajuntament es sol·licita una autorització en el departament, que conforma que tu has d'argumentar els motius pels quals fas les captures d'aquests coloms i també has de justificar quines mesures s'has fet prèvies per intentar solucionar el problema. Això ho podem acreditar molt fàcilment. Llavors, doncs és això, són aquestes captures i vés amb supervisió i veterinari, nosaltres tenim un veterinari a l'empresa, doncs es processa en el sacrifici, sempre complint amb el criteri de benestar animal i sense patiment animal.
1: Val, li pregunto ja una coseta també com a expert, ja, perquè estem sentint, doncs coneix molt del tema. Hem rebut també queixes, no?, per part d'entitats animalistes que proposen, no?, alternatives per gestionar aquests coloms, i jo li dic un parell que ens ha semblat destacat. A veure què sembla o quina opinió en té. La primera és l'ús d'uns pinços anticonceptius que el que faria seria reduir la població d'aquests coloms sense la necessitat d'arribar a les captures. Llavors, m'agradaria saber què n'opina d'aquest aspecte. Si aquests pinços són efectius, si generen problemes als animals...
2: Mira, jo no seré el que us digui que no funciona, sinó que hi ha estudis que sempre he fet a la ciutat de Barcelona, fets per l'Agència de Salut Pública de Barcelona amb el Museu d'Història Natural de Barcelona, que evidencien que la gestió aquest pinxo es diu està tratat amb nitrobacina, vale? Està tratat un pinxo que està recobert amb antibiòtic, llavors el que fa és que aquests coloms es mengen aquest antibiòtic i com a efecte secundari en principi hauria d'estabilitzar els coloms. El problema que hi ha aquí és que no pot regular quina quantitat menja cada colom, és a dir, no pot regular l'efectivitat que fa aquest antibiòtic a cada colom, i a part dels coloms que van a menjar allà, hi van a menjar altres espècies protegides com els pardals, per exemple. Llavors, pot ser que aquesta causa, que aquest pinso estigui afectant molt més en individus més petits, com poden ser els pardals, que no pas amb els coloms. Va. I com us comentava, ja hi ha estudis científics fets a la ciutat de Barcelona que evidencien que no resulta efectiu. Els factors limitants de població i de colors d'àmbits urbans són la disponibilitat de menjar i disponibilitat de llocs de cria. Si aquests dos factors segueixen iguals durant tot l'any, ja pots esterilitzar coloms, que vindran altres coloms a menjar el menjar que els altres no els mengen. Per tant, és una gestió que ha d'anar no tant amb extreure coloms de la ciutat, sinó ha d'anar molt més en gestionar els motius pels quals hi ha aquests coloms a la ciutat.
1: Clar, clar, clar, clar. Ah, no, a més, aquests pinsos en concret són d'ús temporal. Entenc que quan es deixa de repartir els pinsos als animals ja o sigui, s'ha de mantenir l'alimentació constant d'aquest pinso anticonceptiu perquè deixin de criar. Quan una vegada deixes d'alimentar-los així ja
2: exacte,
1: poden
2: sí, si no, exacte, sí, sí. I a part això, que és un antibiòtic, que pot ser que al cap de 3 anys els coloms generin resistències a aquests antibiòtics i no siguin efectius, que ja demostren estudis que ja no ho són, però dic que en el cas que fossin efectius, pot ser que en uns anys ja tenen resistències als coloms, que en aquests antibiòtics no els hi causin cap efecte.
1: I l'altre punt era construir com casetes o punts concrets per la gestió de...
2: Sí, allunyats... artificial.
1: Correcte, això també és útil, clar. Pràctic o no serveix de
2: això,
1: res?
2: Sí, és útil, però generalment això, en lloc de construir nosaltres un colomar artificial, que fem de vegades és, si hi ha un focus de coloms, que us deia, una casa abandonada on no hi ha, on hi ha els coloms a dintre criant, el que fem és de vegades mantenir-la oberta, si no és un lloc on generi molts problemes, mantenir-la oberta i gestionar els ous que es van creant aquí dintre, vale? Llavors acaba fent una gestió de la població com si fos un colomar artificial, però en lloc de construir-lo, doncs ja utilitzes immobles que estan ocupats per coloms per fer aquesta gestió. Això sí que es pot dur a terme sense problema.
1: Perfecte.
2: Malgrat, incideixo que no hi ha cap edifici tan gran com per poder fer això. Vale, hi ha altres ciutats molt més grans que gestionem que es podria dur a terme, i de fet ho fem, aquest tipus de gestió.
1: I ja està, i ja ho tindríem. Moltes gràcies.
2: Molt bé, gràcies, vagi bé.
1: Vagi bé, adeu.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: Seguim avançant a l'Ona Maresma. Normalment els dimecres toca parlar de música, però en aquest cas parlem de música aquest dimarts. Nou episodi musical amb en Sergi Ferrer, que sempre ens parla de bandes i artistes al Maresme. Avui ens parla d'Andana, una banda d'arrels reggae nascuda a Mataró l'any 2016, amb la voluntat de portar l'essència del reggae més clàssic cap a una proposta pròpia i més arrelada al territori. Sergi Ferrer, endavant.
2: Doncs sí, nova setmana que parlem de música del Maresme, i avui toca parlar de la banda urbana Andana.

Andana és una banda de roots reggae en català. Més tard explicarem què significa aquest gènere en concret. Nascuda aquesta banda a Mataró l'any 2016 amb la voluntat de portar l'essència del reggae més clàssic cap a una proposta pròpia i arrelada al territori. Des dels inicis, el projecte es construeix amb una idea clara: adaptar l'essència del reggae més clàssic, especialment el roots jamaicà, a una realitat propera, tant pel que fa a la llengua com al missatge. Això els permet connectar amb un públic local sense perdre l'esperit original del gènere.

Amb el pas dels anys, Andana va consolidant la seva presència dins l'escena emergent del Maresme, participant en concerts i circuits de música en directe, un element clau per a bandes d'aquest estil, on el directe té molt de pes. Aquesta experiència els ajuda a definir el seu so i a reforçar la connexió amb el públic. Paral·lelament, el grup també es mou dins un entorn col·laboratiu, compartint espais amb altres artistes i projectes de l'escena reggae i urbana catalana. Aquestes connexions els permeten créixer musicalment i situar-se dins una xarxa activa de bandes amb influències similars.

Amb aquesta trajectòria andana es va consolidant com una proposta sòlida dins el reggae fet al Maresme, mantenint una línia coherent i fidel al gènere, però amb una veu pròpia dins l'escena actual.

Anem a parlar discografia, i és que la trajectòria discogràfica d'en Dana s'inicia l'any 2019 amb la publicació de Rise Again, un EP que marca el punt de partida del projecte i on ja es defineixen clarament les bases del seu so. En aquest primer treball, el grup aposta per un reggae d'arrel clàssica, amb ritmes pausats i un missatge molt present, establint una identitat que es mantindrà al llarg del temps.

Aquest mateix any, Endana reforça la seva presència amb senzills com Bona Vibra i Mimba la Ciutat, dues peces que continuen desenvolupant aquesta línia inicial i que els permeten començar a consolidar-se dins l'escena emergent. Són cançons que mantenen l'essència del roots en reggae, però amb una mirada pròpia i adaptada al context local.

L'any 2020 publiquen Easy Go, un tema que segueix aquesta evolució natural del grup, mantenint el missatge positiu i l'equilibri entre ritme i contingut. Ja es comença a percebre una producció més definida i una major seguretat en la seva proposta sonora. El 2021 és un any de continuïtat, amb la sortida de senzills com Un dia que passa i Pull Up, aquest últim en col·laboració amb Boom Boom Fighters. Aquestes publicacions mostren una banda activa que no només manté el seu estil, sinó que també s'obre a col·laboracions i a noves dinàmiques dins del panorama reggae.

Després d'aquesta etapa de creixement, el 2023 publiquen Mavo, la cançó, on es percep una clara evolució cap a una producció més actual. És un tema que confirma la maduresa del projecte i la seva capacitat per adaptar-se sense trencar amb el seu origen. Finalment, el 2024 arriba Glow Up, el seu primer àlbum d'estudi, que representa un pas endavant clar en la seva trajectòria. Aquest treball recull tot el camí fet fins ara i el transforma en una proposta més completa i cohesionada, consolidant Andana com una banda amb una identitat pròpia dins del reggae fet al

temps. Ja cal que estigueu ballant aquesta gran música, aquest gran reggae que ens està presentant aquí la banda Andana. Anem amb l'estil i les influències, i és que l'estil d'aquesta banda parteix clarament del roots reggae més clàssic, amb una base rítmica pausada, línies de baix marcades i un enfocament molt centrat en el missatge. Abans us ho he comentat, anem a definir una mica el roots reggae. És un subgènere del reggae que apareix a Jamaica a finals dels anys 60 i sobretot durant els 70, i que es caracteritza per un so profund, pausat i molt centrat en el missatge. Musicalment, es basa en ritmes lents o mitjans, amb una bateria molt marcada en el one drop, que es diu en el món del reggae, línies de baix molt protagonistes i guitarres sincopades. Tot plegat crea aquest groove hipnòtic molt típic del reggae clàssic. En les primeres etapes d'Andana s'alineen amb la tradició jamaicana, amb influències evidents d'artistes com Bob Marley o Peter Tosh, tant per la sonoritat com per la voluntat de transmetre idees a través de la música. Anem a escoltar una mica d'un d'aquests referents, en concret Peter Tosh.

Amb el pas del temps, però, Andana no es queda en aquest format més ortodox i comença a incorporar nous elements. La seva evolució els porta cap a un so més híbrid, on el reggae es barreja amb influències de l'electrònica, en ritmes llatins i fins i tot el reggaeton, donant lloc a una proposta més actual i adaptable a nous públics. Aquesta transformació també inclou pinzellades de música urbana amb ritmes propers al trap o a l'escena urbana contemporània, fet que amplia el seu ventall estilístic i el situa en un punt intermig entre el reggae tradicional i les noves tendències.

Tot i aquesta evolució, el grup manté una base clara. El pes del grup reggae i una actitud relaxada, però amb contingut, que continua sent el fil conductor de la seva música. Aquesta combinació entre arrel i modernitat és el que defineix Andana, permetent-los moure's entre diferents estils, sense perdre identitat.

0: Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana de música del Maresme. Espero que us hagi encantat, que hagueu ballat amb aquesta música d'andant, amb aquest reggae tan bonic i tan meravellós, i ens tornem a escoltar, com no, la propera setmana amb més música comarcal del Maresme. Fins una altra.
1: Doncs i tant que hem ballat amb aquest nou grup de música del Maresme que ens ha presentat en Sergi Ferrer, i ara doncs anem a recordar la pregunta del dia. Melina, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresme?
2: Doncs avui el que preguntàvem és si els nostres oients consideren que millorarà la situació de l'habitatge.
1: Molt bé, i de moment una mica els resultats per on van?
2: Doncs de moment la gent és esperançadora, consideren i esperen que sí que millorarà tot i això. Bueno, no sabem exactament quan, però esperem també des d'aquí, des de l'Ona Maresme, que millori aviat.
1: I tant que sí. Doncs Melina, aquesta és la pregunta del dia que podeu trobar publicada a les nostres xarxes socials. La trobareu al nostre compte d'Instagram, @onamaresme, i també al nostre compte d'X. Melina, fins ara, gràcies per
2: tot. Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: I avui als tastets parlem de la primavera i de moltes més coses amb la Gemma Martínez de l'Oficina de Normalització Lingüística del Maresme. Endavant, Martí.

0: amb una nova secció dels tastets de llengua amb la Gemma Martínez, i és que ara ja fa aproximadament un meset que hem entrat a la primavera, aquesta estació tan maca i tan florida, i avui la Gemma ens vindrà a dir expressions i frases fetes relacionades, doncs, amb ella, amb la primavera, probablement algunes que ja coneixíem o algunes que ens les descobrirà de nou. Així que bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, què ens tens preparat?
1: Doncs, com has dit, inaugurem el mes de maig, avui, i portem un tastet primaveral, que ja tocava.
0: Molt bé, així m'agrada.
1: D'entrada, doncs, mira, si et va bé, recordem d'on ve el nom del mes i ens remuntem a un dels tastets que vam fer al febrer. No sé si te'n recordes.
0: Sí, diria que sí, que explicaves els noms...
1: L'origen,
0: això.
1: Dels noms dels mesos de l'any, d'acord? I vam explicar d'on venia el nom del mes de maig, d'acord? Recordem que maig era el tercer mes del calendari romà i estava dedicat a Maia, val? La nimfa grega, era una nimfa grega i que s'identificava amb la deessa de la fertilitat en aquesta època, en l'època romana, val? Per tant, de Maia ve el nom de maig. També afegim que la maragda és la pedra que simbolitza aquest mes i també és un mes que es coneix com el mes de les flors.
0: Ah, doncs mira.
1: Entre els catòlics, a més, el mes de maig és el mes dedicat a la Mare de Déu, val? I per això es parla de les flors de maig com a símbol del corresponent culte diari, val? Tot això una miqueta tenint en compte, doncs això, el mes de maig.
0: És a dir, que amb aquesta explicació que ens has fet, Gemma, suposo que les expressions aniran dirigides, què, cap a les flors?
1: Correcte.
0: Molt bé.
1: Tot portava aquí.
0: Sí, home, estava clar. Doncs
1: a mi m'agraden molt les flors, i a tu, Martí?
0: Sí, a mi també, molt. Ui, a la meva mare i a la meva àvia els hi encanten, o sigui, una cosa que...
1: Això va, a vegades, quan ho has viscut a casa meva també, la meva mare és una fanàtica de la jardineria i de les flors, i quan has viscut entre flors, es nota.
0: Sí, et diria que no hi ha ningú a qui no li aportin felicitat les
1: Correcte.
0: Flors, o sigui, si les tens no et poden transmetre una altra cosa que no sigui alegria.
1: Totalment d'acord. Doncs mira, portem unes quantes expressions i frases fetes relacionades amb això, amb les flors, o amb la paraula flor, més ben dir, val? La primera és l'expressió en flor. Què vol dir l'expressió en flor? Vol dir en l'estat de major perfecció o bellesa. Va? Els cirerers en flor és quan estan més bonics, d'acord?
0: D'acord.
1: Tenim també, per exemple, l'expressió ser tot flors i violes, que vol dir quan tot va bé, no? Normalment, però, s'utilitza en negatiu.
0: Sí, això t'anava a dir.
1: No són tot flors i violes, és a dir, no sempre tot va bé, va fluid i va bé. Per tant, pot ser en positiu, la podem fer servir en positiu, o en negatiu, que és normalment com s'utilitza.
0: Però tens raó, que jo en positiu et diria que mai l'he escoltat,
1: O sigui, no, ser... sí, també,
0: Ah, sí? Ah, doncs mira, si podés, nosaltres a casa és sempre com quan estàs passant una mala època o t'ha passat algo dolent, dius, bueno, Martí, no són tot flors i violes.
1: No, però la podries fer servir
0: en
1: positiu.
0: Ens ho apuntem.
1: Val? La següent que tenim és la tercera és està una cosa en la flor de... podem dir la flor de la joventut, la flor de la vida, la flor de l'edat, evidentment vol dir en plena joventut o en la millor època de la vida, no? Està en la flor de la vida, en el moment àlgid, en el millor moment, val?
0: Tu diries que estàs a la flor de la vida, Gemma? O què?
1: No, jo crec que ja m'estic pensant.
0: No, home, no, per favor. No diguis això. Bueno, passem a la següent, no ens fiquem al fregat.
1: La següent que us porto és néixer amb la flor al cul. Aquesta també es diu molt, no sé,
0: sí,
1: almenys a casa meva.
0: Sí.
1: Néixer amb la flor al cul significa tenir molt bona sort. Val? Parla això, de l'atzar, de la sort. Ostres, hi ha gent que sembla que hagi nascut amb la flor al cul.
0: Això sempre s'atribueix com a persones específiques, no? Com que dius, és que aquesta persona té una flor al cul.
1: La Maria té la flor al cul, sempre li surt tot bé. Sí, sí. La següent que us porto és a flor de. Aquesta potser no és tan coneguda. Significa a la superfície de. Val? A flor d'aigua, a la superfície, a dalt de tot, o a flor de terra, a dalt de tot, val? A la superfície. Aquesta és menys coneguda.
0: Sí,
1: no?
0: Jo et diria que l'única manera que ho he sentit és a flor de pell. Poder
1: ah,
0: que és
1: exacte,
0: referent sí. a les emocions, potser.
1: Sí,
0: o...
1: sí, sí.
0: Però aquestes altres no, veus, ja.
1: I l'última d'aquesta primera tanda és l'expressió tirar floretes. A mi aquesta m'agrada molt dir-la o ensenyar-la aquí en els alumnes que venen a fer els cursos de català perquè trobo que quan, moltes vegades quan la gent vol dir això la primera paraula que li ve al cap és la castellana, val? Que és un piropo, d'acord?
0: Ah, però què et refereixes a la castellana?
1: Bueno, que a la gent li costa saber aquesta expressió en fàcil.
0: Ah, vale, pot ser, pot ser.
1: Trobo
0: sí,
1: que la gent...
0: Sí.
1: Sempre quan vol dir una cosa així li surt primer
0: sí,
1: la castellana
0: sí, sí.
1: que comptes de dir tirar floretes.
0: Nosaltres
1: dir,
0: podeu tenir
1: ja... compliments.
0: Som tant d'aquí que ens costa més al revés, però sí, sí, t'entenc.
1: Val, doncs era això, recordar que floreta, a part d'una flor petita, és una paraula afalagadora que hom diu a una altra persona per lloar les seves habilitats, les seves aptituds, val? I amb el verb amb què s'utilitza normalment és tirar floretes, és a dir, fer compliments, dir coses boniques a algú altre, d'acord?
0: D'acord. Tens alguna coseta més, oi, crec, encara?
1: Sí, doncs relacionat amb les flors, volia recordar que molts noms de flors també són noms de persona, eh? S'han agafat els noms de les flors per...
0: És veritat, eh?
1: Sí, exacte. Per inspirar noms de persones. Així, doncs, per exemple, tenim Violeta, Rosa, Margarida o Margarita, Dàlia, Jessamí, Paònia, Camèlia, Hortènsia, Petúnia i, com a nom de noi, Narcís, que també és una flor.
0: M'agrada perquè ara diré un secret d'aquí dels tastets, però estic mirant el guió i ja veig que t'has saltat els menys comuns, que ja ho veig bé, eh? Perquè quins noms estic veient aquí.
1: És que n'hi ha algun que fins i tot em costa de pronunciar
0: sí,
1: a mi
0: sí,
1: i no
0: sí,
1: el direm
0: sí.
1: ara.
0: Vale, no el direm,
1: aquí un secret.
0: Però bueno, que encara la gent sàpiga que n'hi ha molts més,
1: sí,
0: però està
1: sí,
0: clar
1: sí.
0: que aquests són els més coneguts.
1: I també podríem afegir-hi Flora, Roser, que n'hi ha moltíssimes a Catalunya, val? I noms també més moderns, perquè aquests que hem dit i alguns dels que m'he saltat són realment una miqueta ja antiquats, alguns de molt moderns, com per exemple Eura, Roura, Alzina, Om, que són una nova fornada de noms relacionats o inspirats en la natura, però que avui dia veiem molts nens petits, no?, que tenen noms inspirats a això, en plantes, arbres, flors.
0: És veritat, eh? No havia fet mai aquesta reflexió, però és molt exagerat la quantitat de noms que hi ha relacionats a això, amb la natura.
1: Sí.
0: I n'hi ha de molt macos.
1: Sí, sí. I acabem el tastet d'avui amb un refrany molt popular, val? I molt útil, jo el faig servir bastant, que diu que una flor no fa, mira, em costa de dir-ho, perquè a mi em surt estiu, és una mica la deformació de la paraula, però es pot dir perfectament, val? Una flor no fa estiu, però clar, em direu, però si no m'has dit que estàvem fent un tastet de primavera i que les flors, no?, es relaciona amb el mes d'abril, el mes de maig, la primavera. Doncs us volia explicar una petita curiositat, val? Manel Cuyàs, que és escriptor i periodista mataroní, val? Bastant conegut, ens aclareix que, segons Josep Pla, que alhora ho treu de Coromines, aquest refrany, una flor no fa estiu, es refereix a la primavera, també, perquè abans del calendari gregorià, en què ens regim avui dia, hi havia 5 estacions. La primavera pròpiament era en els mesos de març i abril, i l'estiu els de maig i juny. Mm. I després venia la canícula. Per tant, sí que té una mica, o sigui, té relació amb el mes de maig.
0: Canícula és el nom de l'altra estació.
1: Sí,
0: que...
1: Sí, per tant, una flor no fa estiu, sí que té relació amb el mes de maig.
0: Vale.
1: Val? No, no és que estigui, no és que hi hagi un decalatge temporal, d'acord? En aquest cas, en tot cas, vull dir, de flors, doncs n'hi ha tot l'any, val? I de refranys com aquest, val? En podríem trobar de similars, com per exemple, una oreneta no fa estiu, o oreneta arribada, primavera començada. No sé si el sabies, aquest.
0: No el sabia. Sabia el d'això, de que una flor no... Jo et diria que, és clar, això és el típic que es deu dir, ho comento per si a algú li passa el mateix. Jo sí que a casa meva diem una flor no fa primavera.
1: Ah, sí, eh?
0: Sí, però ho devem dir malament, o sigui,
1: no.
0: Ja és això que passa, que potser ja va anant... Però és molt interessant això que ens has dit, perquè mira, la forma correcta és una flor no fa estiu, i ara sabem això també de les cinc estacions.
1: Però
0: és, a dir...
1: és veritat que, en relació amb això que dius, que n'hi ha d'altres de similars, eh? Per exemple, també he sentit alguna vegada... Una flor no fa estiu ni dues primavera.
0: Vale? Doncs clar.
1: O una flor no fa estiu ni una rosa primavera. És a dir que sempre els refranys varien, tenen petites variacions, eh?
0: Suposo que també és una mica la gràcia, no?
1: Sí,
0: dels refranys.
1: I tant. I per acabar, doncs, explicar-vos, per si algú no sap quan s'ha de fer servir un refrany com aquest, el que significa, eh? Quan diem una flor no fa estiu o una oreneta no fa estiu, quan una cosa no serveix com a norma, eh? Si, per exemple, una persona, no sé, posem per cas, no fa mai els deures, no estudia, i un dia s'inspira i es posa a estudiar, doncs el que diran a casa seva és sí, però una flor no fa estiu, és a dir, això no és la norma o la tònica general. Per tant, abans de dir aquesta persona ha fet un canvi

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat avui una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tingui l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral de la Infància i Adolescència davant de la violència, un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
2: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia.
1: I Front Comú de l'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats contra els discursos d'odi o discriminatoris a les xarxes socials. Avui han presentat diverses denúncies a la Fiscalia per l'activitat d'un perfil concret a Instagram que llança missatges racistes i d'incitació a la violència. Les entitats consideren que la delinqüència és un problema estructural causat per molts factors diferents i que no es pot vincular a un origen cultural concret. Sawir Daraki, soci d'Ateneu Salvadora Català. Escoltem.
3: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores i exposar-se a lo que és la violència ultra, la violència tant física com moral.
1: El Banc de Sabadell guanya a prop de 350 milions d'euros el primer trimestre de l'any. Això suposa que ha reduït un 29% els beneficis en comparació amb l'any passat. La reducció dels guanys es deu principalment a la rebaixa del marge d'interessos o comissions i l'impacte dels costos, com els 55 milions d'euros del nou pla de prejubilacions que l'entitat calcula, que permetrà uns estalvis de 40 milions d'euros bruts anuals a partir del 2027. I un motorista ha mort en un encalç amb un camió a l'AP7 al Papiol. Els fets han passat a 3:15 de la tarda per causes que encara s'estan investigant. Amb aquesta víctima són 35 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 16 són motoristes. I les companyies Tera Teatre i La Calòrica han presentat avui un muntatge conjunt, Les dones Pinheiro, que es podrà veure al Teatre Poliorama a partir del 3 de febrer de l'any vinent. Els dos col·lectius s'uneixen per primera vegada per portar al dalt de l'escenari una història sobre el paper silenciat de les dones en les lluites obreres i sindicals la dècada dels 80.
0: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha proposat que els casos asimptomàtics d'antivirus i els contactes del risc del creuer afectat que es troba a Cap Verd siguin evacuats des del país africà sense fer escala a les Illes Canàries. Segons han apuntat fons al Ministeri de Sanitat, no es descartaria fer una aturada a les illes en cas que durant el trajecte de tornada apareguessin nous casos simptomàtics. Un equip d'epidemiòleg revisarà aquesta tarda el creuer de luxe afectat per aquest brot d'antivirus per determinar la pròxima ruta del vaixell. El virus ha fet 3 morts a bord, un malalt crític i 3 persones possiblement infectades més. Hi viatgen 5 catalans que estan bé. Ho ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
2: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar. Se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots, i a més fins fa poques hores que hem tingut contacte i a més estan tranquils.
1: Rècord històric d'ocupació a Catalunya. El mes d'abril es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys i un 3,4% inferior a la de l'any passat. I sobretot per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. El secretari de Treball, Paco Ramos, valora així les dades.
3: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
1: I el Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat la mort d'una dona de 60 anys a Tortosa el 19 de març i ha confirmat que va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista enguany a Catalunya i el 161è des que es van començar a recollir dades oficials el 2012. La víctima havia ingressat uns dies abans de morir a la UCI de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. El centre sanitari va alertar els Mossos i van obrir una investigació. Pallars Actiu impulsa la recuperació de cereals antics com l'espelta petita per produir una farina de qualitat i de proximitat, una iniciativa que vol reforçar el sector primari als Pallars i generar un valor afegit en productes més sostenibles i diferenciats al mercat. Els primers resultats d'aquest estudi s'han allargat durant 3 anys i són positius i destaquen l'adaptació de l'espelta en condicions precisament de sequera. I la Fira de Videojocs Clàssics Retro Barcelona torna el 16 i el 17 de maig a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb una edició que comptarà amb 8.000 metres quadrats que permetran instal·lar més de 4.000 punts de joc originals entre arcades, consoles i ordinadors.

Repassem els titulars del dia. Obertes les inscripcions per a la cinquena edició del concurs Engalanat. L'exposició Gas a les seves càmeres als nostres ulls ja es pot veure a la biblioteca La Cooperativa.

0: anar amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4. Feel like a drop in the ocean.

0: Són les 7.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'una Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimarts 5 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

Obertes les inscripcions per a la cinquena edició del concurs Engalana't. L'exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, ja es pot veure a la biblioteca La Cooperativa.

0: La Vila es prepara per celebrar una nova edició del concurs Engalana't, una de les iniciatives més esperades de la Festa Major, on els veïns dels diferents barris de Malgrat decoren els seus carrers amb una temàtica específica. El termini per inscriure's estarà obert fins al 22 de juny. Les inscripcions es poden formalitzar enviant un correu electrònic a comissiofestesmalgratajo@gmail.com. Les bases del concurs es poden consultar també a través de la web de l'Ajuntament. Pel que fa als premis, el primer classificat rebrà 300 euros, el segon 250 i el tercer 150 euros. També hi haurà un premi del jurat popular valorat en 50 euros que es decidirà mitjançant votació oberta a la ciutadania. A més, tots els carrers participants que no obtinguin premi rebran un diploma i un obsequi en reconeixement a la seva implicació. En l'edició anterior, el primer premi se'l va endur al carrer Sant Pere, el segon al carrer Ramon Turró i el tercer al carrer Mahó, qui també va guanyar el premi per votació popular. Més notícies. Fins al 15 de maig, la Biblioteca La Cooperativa acull l'exposició Gasa, les seves càmeres als nostres ulls, un recull fotogràfic que mostra les conseqüències de la guerra entre Israel i l'organització paramilitar Hamas, conflicte iniciat a l'octubre de 2023 i que ha desembocat en un genocidi cap al poble palestí, com va determinar la ONU al setembre de 2025. La mostra fotogràfica compta amb la participació de 8 fotoperiodistes palestins, alguns premiats per millors fotografies. L'autora de l'exposició, Agnès Juste, narra que l'exposició va néixer fruit de la frustració que tenia per aquest conflicte. Juste afegeix que una imatge aporta més valor real que el del que està passant, que les dades que es faciliten i, a més, el públic pot empatitzar amb les víctimes del conflicte. Escoltem l'entrevista. Bé, parlem de l'exposició Gasa, les seves càmeres als nostres ulls, que organitza Malgrat Acull, la Biblioteca, la Cooperativa i l'Ajuntament, i de fet avui parlem amb l'autora de l'exposició, que es diu Agnès Juste. Bona tarda, Agnès.
1: Bona tarda, bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, què ens podem trobar en aquesta exposició? De què va?
1: Bueno, són un recull de fotografies que varen fer 8 fotoperiodistes de palestins, i doncs es poden veure, es pot veure què passava, no? Les imatges que potser doncs no veien per la tele, doncs es pot veure què passava.
0: Mm-hmm. Què en sabem d'aquests fotoperiodistes? És a dir, bueno, com bé dius, són de Palestina. Ens pots facilitar més informació d'ells, una mica qui són, la seva experiència?
1: Són de Gaza. Són 6, els seus noms són en Saber, Rames, Labut, Ladet, en Mohamed i en Kamis. I després de la part de Cisjordània hi ha la Diana i l'Anne, que l'Anne l'he posat perquè, bueno, va ser bastant difícil contactar amb periodistes de Cisjordània. Realment és una noia francesa, però que viu fa molts anys que viu a Palestina. Mm-hmm. Llavors, bueno, tots ells són fotoperiodistes, que molts d'ells han guanyat premis. De fet, hi ha en Saber Nuraldin, que recentment l'hem pogut veure a TV3, perquè ha guanyat, ha estat nominat com a finalista del foto d'any del WordPress Foto. I, bueno, i una d'aquestes fotos està a la col·lecció.
0: Mm-hmm. Val, has dit que eren 6 fotoperiodistes, veritat? O en total són 8? No m'ha quedat clar el número.
1: En total són 8.
0: Vale. Aquí anava jo una mica amb com va ser que tu un dia et vas despertar i vas dir: mira, vull fer una exposició de fotografies de Gaza i em poso en contacte amb gent d'allà. És a dir, què se't va passar pel cap i com va sortir tot?
1: Bueno, doncs era una mica la frustració que tenia, sentia com una mica, sí, no?, frustració de que jo estava seguint doncs tot el que estava passant, tot el genocidi de Gaza, amb imatges, els seguia per Instagram, perquè aquest doncs és una eina que, doncs, que pots obtenir molta informació, no? I jo els seguia molts periodistes, fotoperiodistes, no? I després jo, quan veia, no, que aquí doncs els nostres mitjans, doncs, que no podien ja transmetre, no, aquestes imatges tan brutals que estaven passant, i jo sempre pensava, clar, és que no és el mateix que et diguin que han matat un nen que veure'l, no?, en els braços del seu pare. o la seva mare. I bueno, doncs, jo el que vaig voler va ser doncs, poder fer arribar no, a la meva terra, a casa meva, doncs, aquestes imatges, que realment és el que impacta i el que fa doncs, que una persona pugui empatitzar molt més amb l'altra persona.
0: Sí, perquè a part de les imatges s'inclou informació, s'inclou alguna dada més per la gent o és un recull d'imatges només?
1: És un recull d'imatges i bueno, cada fotografia doncs, té una petita informació que és la que el mateix fotògraf em va facilitar i després doncs, també podreu veure doncs, una mica d'informació de cada fotoperiodista també. Hi ha una petita un full doncs, de informació de cada un.
0: Quantes fotografies hi ha en total a l'exposició?
1: L'exposició completa són 100 fotografies. Aquí, malgrat estressada, ara m'has agafat així, crec que n'hi ha 43 o 46 fotos, ja, déu-n'hi-do.
0: O sigui, 43 fotos, però en total l'exposició completa són 100.
1: Són 100 fotografies, sí.
0: Val. Entenc que malgrat, perquè ens han dit, és el segon municipi al qual portes aquesta exposició, el primer va ser a Vic, si no m'equivoco.
1: El primer va ser a Vic, sí.
0: Quan va ser?
1: Va estar, el novembre va estar. Uh-huh. En principi només havia d'estar al novembre, però després vam arribar a un acord i la vam poder tenir fins després de les festes de Nadal.
0: Molt bé. I més que res, per tenir-ho com a precedent, quina valoració o com va anar aquesta exposició? Quina va ser la percepció de la gent?
1: Doncs molt bona. Evidentment que hi havia gent... És una exposició impactant, no? Llavors hi havia gent que ens deia doncs, que a vegades doncs, hi havia hagut d'anar una segona vegada perquè no havia acabat la primera, o d'altres doncs, ens deien, ostres, doncs moltes gràcies, no? Perquè és això que són imatges quotidianes que doncs, no arribaven no? en aquells moments als mitjans normals d'aquí. Uh-huh. I bueno, sempre hi ha algú que diu això és innecessari, també, però no, van tenir una molt bona rebuda.
0: Val, perquè les imatges que surten, a veure, entenem que estem parlant d'un conflicte on sí, poden haver imatges, sí. Entenc que són imatges dures, no? No sé, no vull ser tampoc morbós, però què es poden veure les imatges?
1: Jo dic que és del dia a dia. Hi ha, evidentment, hi ha escenes molt doloroses d'infants, però també doncs n'hi ha unes dones que es veuen doncs vivint en els campaments com juguen també. Uh-huh. O el seu dia a dia doncs anant a recollir aigua o bueno, anant a mirar el que queda de casa seva, no? Són una miqueta és el dia a dia que hi havia allà.
0: Uh-huh. Val, després de Malgrat què toca? Perquè Agnès ho vols portar també a altres municipis de Catalunya?
1: I tant, sí, doncs mira, ja estem preparant a Balaguer també estarà exposada al juny, al mes de juny i bueno, i esperant ara ho acabaré d'obrir perquè realment encara no ho he posat com molt a mans de totes les organitzacions així que són més propenses, però sí tenim bueno, bons sentiments, no? En això de que han tingut sempre bona rebuda i estem molt contents.
0: Agnès, ja sé que potser, bueno, és una pregunta personal, però bé, també l'exposició també equivale a una certa crítica, no? Que és una exposició crítica sobre la guerra, entenc. Voldria saber la teva opinió sobre el conflicte de Gaza, què et mereix aquest conflicte i com creus que s'hauria d'actuar?
1: Bueno, doncs, sens dubte és un genocidi i em porta molta vergonya, una mica que vergonya com a societat, com els nostres polítics, no? Que aquesta incapacitat de frenar aquestes brutalitats, això, i sí, ràbia, no? Una miqueta el que... Mm-hmm. El que va generar una miqueta en general.
0: També tenim part de responsabilitat de població o que som una mica estem a l'expectativa del que passa
1: a veure, entenc, sempre podem fer coses. Sempre podem fer coses, però evidentment aquí, per exemple, la Unió Europea, Europa calla molt, no? O fins i tot en alguns moments s'ha posat a favor de l'agressor. Llavors, bueno, jo crec que hem de fer molta més pressió als nostres polítics. Val. Als nostres polítics, sí.
0: Després d'aquesta exposició, no sé si Agnès ens vols adelantar algun projecte futur teu. No sé. Clar, és que parlem una mica també des del desconeixement, eh? No sé què, quina és la teva professió, què et dediques, més que res, perquè no sé si això ho has fet per moto propi de dir, mira, vull portar això, o que ja va vinculada a la teva professió. I
1: no, vols... no. Jo sóc infermera. Però formo part d'un grup que es diu Grup de Solidaritat amb Palestina d'Osona. Tot i que, bueno, això sí que va sortir una miqueta de mi, no? D'això que et deia, d'aquesta impotència de sentir que faltava alguna cosa per ajudar la societat, no? A obrir els ulls.
0: És la primera exposició que fas?
1: És sí, tant. De fet, per sort aquí, quan la vam exposar a Vic, vaig tenir l'ajuda de dos fotògrafs que em van orientar una miqueta també a veure com s'havien de posar les fotografies, com triar-les, no? Mm-hmm. Ho vam fer tot conjunt.
0: Molt bé. I ja després d'això, t'animaràs a portar a terme futures exposicions?
1: A veure... aquesta exposició que sí que espero que, i tinc bona sensació, diguem-ne, que sí que anirà voltant, i això, doncs, això em fa sentir com molt bé. I com dintre del grup de solidaritat, doncs, bueno, anem fent projectes. De fet, ara fa un mes vam acabar un cicle de cinema a Palestí, i també ara hem tret, doncs, un llibre de poemes, no? un recull de poemes de gent de per aquí a Catalunya. Vull dir que, bueno, anem fent projectes i sí, sempre mantenint una miqueta al cap Palestina.
0: Molt bé, molt bé. Doncs Agnès Juste, autora d'aquesta exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la tarda.
1: Molt bé, m'agradaria agrair a Malgrat Acull que hagi acceptat aquesta exposició. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, pues gràcies a tu també, Agnès, que vagi molt bé.
1: Vinga, adéu. Merci, adéu.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. Les obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua a la urbanització de Ciutat Jardí arriben a la seva fase final. Després de gairebé 3 mesos de treballs, aquest dimecres es durà a terme una de les actuacions finals per posar en marxa la nova infraestructura, una actuació que requerirà un tall temporal en el subministrament d'aigua per realitzar les connexions i les escomeses pertinents. Segons les previsions, el tall en el subministrament d'aigua es durà a terme des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda i afectarà prop de 223 abonats. I a Calella, el govern presentarà al ple d'aquest dijous una modificació del pressupost per injectar 2,5 milions d'euros d'estalvi en noves inversions per al 2026, entre les quals destaca la renovació de la xarxa de serveis soterrats en diversos carrers del nucli urbà. I a nivell nacional destaquem que 5 residents a Catalunya viatgen al creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus. Segons l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el vaixell transporta 147 persones, 88 passatgers i 59 tripulants de 23 nacionalitats. D'aquests, 13 passatgers i un tripulant són de nacionalitat espanyola. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha dit a RAC1 que estan en contacte amb els 5 catalans i que no tenen símptomes de cap mena. El 2 de maig a l'Organització Mundial de la Salut va rebre una notificació sobre un brot de malaltia respiratòria greu de causa inicialment desconeguda amb 3 defuncions i un cas en estat crític. El creuer porta bandera dels Països Baixos i es troba actualment a Cap Verd. I també destaquem que el govern ha obert el període de licitació de 59 solars de petites dimensions a 40 municipis d'arreu de Catalunya amb capacitat per construir-hi 783 habitatges protegits en el marc del Pla 50.000 per ampliar el parc públic fins al 2030. La Generalitat ha publicat aquest dimarts els concursos específics a la plataforma de contractació i ha simplificat enormement tots els tràmits, tant els procediments com la presentació d'ofertes, per així afavorir la participació de petites empreses cooperatives d'habitatge i també la modalitat d'autopromoció.

0: Moment de repassar la situació meteorològica i ho fem, com sempre, amb el nostre company en Luismi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda, els ruixats que han aparegut ja mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general, i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte, perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau, però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moment també d'avançar propostes per aquest cap de setmana. Divendres al Cineclub Garbí projecta la pel·lícula La veu de Hein, dirigida per Theodor Ben-Hania, a partir de 9:45 de la nit al Centre Cultural. I dissabte l'Arxiu Municipal organitza la presentació Sanòvia Camproví i els secrets de Cala Montjoia amb la presència del seu autor Francesc Gali. Serà a les 6 de la tarda a la sala Joaquim Garriga.

Repassem els titulars del dia. Obertes les inscripcions per a la 5a edició del concurs Engalanat. L'exposició Gas a les seves càmeres als nostres ulls ja es pot veure a la biblioteca La Cooperativa.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: A l'espera de l'informe de l'equip d'epidemiòlegs que aquesta tarda han entrat al creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, els Països Baixos ja han ordenat l'evacuació via aèria de 3 dels passatgers contagiats. Jordi Fortià.
2: Els 5 residents a Catalunya es troben bé i de moment no mostren símptomes. Ho ha confirmat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
3: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si tenim alguna cosa i consell de com actuar. Se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
1: El govern espanyol aprova la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència per assegurar que la veu dels infants sempre sigui escoltada.
2: El nou text converteix Espanya en el primer país que prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental. Cira Riego és la ministra de Joventut i Infància.
4: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como si bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece.
1: Catalunya ha bat rècord històric d'ocupació en un mes d'abril amb prop de 4 milions de treballadors en actiu.
2: Ha estat també l'abril amb menys atur dels darrers 18 anys gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Amb tot, però, ha augmentat els zeros davant la crisi per la guerra de l'Iran. Òscar Riu és delegat de l'UGT.
5: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i, sobretot, que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
1: En cultura, les Borges Blanques acollirà el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya.
2: En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis i on l'objectiu principal és donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta. El festival serà del 26 al 29 de novembre a la capital de les Garrigues.
1: Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
6: En parla el director artístic del Festival Veus, Ramon Botxaca.
7: Aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Són, tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
1: I en esport, Janire Gallut, Berta Busquets, penja l'estic.
8: La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'elit, totes a l'hoquei lliga femenina amb el conjunt ballesà natural de Palau. Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions femenines. A més, ha guanyat 3 mundials i 3 europeus amb la selecció espanyola.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació completament primaveral que porta en aquests moments tempestes fortes en alguns indrets del país. Atenció al prelitoral barceloní, entre els dos Vallesos, sobretot a les muntanyes, també al Baix Llobregat, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Mollanès, arribant ja d'aquí a poca estona cap a la Selva, a Osona. Aquestes tempestes, en algun cas, amb calamar-se i amb ventades destacables. També aniran caient alguns xàfecs a gran part de les comarques de Tarragona, de la resta de Barcelona i cap al Pirineu, o més entre la Cerdanya i l'Alt Urgell, i algun ruixat molt fugaç va entrant per les comarques de Ponent. Podem dir que al llarg d'aquesta nit aquestes tempestes marxaran i el dimecres al matí despertarem amb pocs núvols a gran part de Catalunya. Sí que hi haurà algunes boires cap a la Catalunya central o les valls del Pirineu, i durant la tarda, la del dimecres, tornarem a tenir algun xàfec, però molt local. Per una banda, al sud de l'Ebre, i per una altra, arrapats a la Catalunya nord, a l'Empordà i a l'Alt Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat ara ja ha millorat. És una tarda, en alguns punts, una mica complicada. Ens estem referint sobretot a l'autopista AP7, on hi ha hagut un parell d'accidents que ha complicat la tarda. L'última ha estat a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en sentit Tarragona, una topada entre dos turismes. A poc a poc ja ha anat estirant el trànsit, s'ha anat obrint carrils i retirant els vehicles, i ara podríem dir ja pràcticament que la circulació està ja resolta en aquest tram de l'autopista AP7 entre Barberà i Cerdanyola en sentit sud. En general, és la tendència a la majoria de trams i de vies de la xarxa viària. Això sí, ens queda un tram de retencions d'un quilòmetre a l'autovia 2, això sí, de cues en aquest punt del Bruc, on també hi ha hagut un accident en sentit Lleida, i queda un sol carril obert per passar en aquest punt de l'autovia de Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: A l'espera de l'informe de l'equip d'epidemiòlegs que aquesta tarda han entrat al creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, els Països Baixos ja han ordenat l'evacuació via aèria de 3 dels passatgers contagiats. Els 5 residents a Catalunya es troben bé i de moment no mostren símptomes.
4: El creuer Ondius continua fondejant la costa de Cap Verd a l'espera de rebre llum verda per retornar a Holanda o bé atracar a les Illes Canàries. De moment, però, ni el govern espanyol ni el canari aposten per deixar atracar el vaixell fins a rebre més informació. La proposta de l'executiu espanyol, que està en permanent contacte amb l'OMS, és que els passatgers amb símptomes i els contactes estrets siguin evacuats sense fer escala. El Ministeri de Sanitat no descarta, però, fer una aturada a les Canàries si en el viatge de tornada cap a Holanda apareix haguessin nous casos simptomàtics.
0: Per ara, recordem, s'han registrat 3 morts i un malalt crític. Maite Polo.
5: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus. Però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
6: Pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt. Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
5: El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
6: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van comptar. Van demanar informació, si teníem alguna cosa, i consell de com actuar. Se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
5: 3 de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i 2 tripulants.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més titulars de la jornada, el govern espanyol aprova la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la violència per assegurar que la veu dels infants sempre sigui escoltada. El nou text converteix Espanya en el primer país que prohibeix l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino.
7: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Rego és la ministra de Joventut i Infància.
8: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como si bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece. Ni de una supuesta madurez suficiente.
7: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, en formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
0: El 100% dels arrelaments pendents a Catalunya pel procés de la regularització de migrants quedaran resolts en 5 o 6 dies. És el compromís del delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, després d'una reunió amb representants d'institucions, entitats, el tercer sector i sindicats. La xifra de sol·licituds a tot Espanya per la regularització s'aproximarà aquesta setmana a les 200.000. Judit Vallès.
9: Prieto ha afirmat que el ritme de tramitació del procés de regularització és molt bo, tot i admetre la tensió de les primeres setmanes, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat, explicant que s'espera que els pròxims dies s'ampliïn les 56 oficines que ofereixen cita per a la regularització. A més, el delegat del govern ha destacat que durant aquestes setmanes preveuen resoldre tots els arrelaments pendents a Catalunya.
10: I dic que les oficines d'estrangeria a Catalunya estan resolent tots els arrelaments que tenien pendents. Les oficines d'estrangeria de Barcelona, per exemple, ja han resolt més del 60% dels arreglaments en apenas 10 dies i esperem en 5-6 dies hàbils més fer el 100% dels arreglaments que tenien pendents, que eren un total de 46.500 a Catalunya.
9: La secretària d'Estat de Migracions, Pilar Cancela, ha posat Catalunya com a exemple per a la resta d'Espanya i ha calculat que la xifra de sol·licituds a tot Espanya per la regularització s'aproximarà aquesta setmana a les 200.000.
0: I mentrestant, Barcelona obre a partir de demà el pavelló 2 de la Fira Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Esther Minguell.
11: Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera, ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
12: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi una i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació i creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
11: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
0: En clau econòmica, Catalunya bat rècord històric d'ocupació en un mes d'abril amb prop de 4 milions de treballadors en actiu.
4: Ha estat també l'abril amb menys atur dels darrers 18 anys gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Si es compara amb fa un any, la desocupació ha caigut un 3,4%.
0: Carina Beibé.
13: A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
14: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
13: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
15: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i sobretot que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
13: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
0: Ara bé, la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement per l'economia catalana a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Situa el PIB en el 2,2%, dues dècimes menys, i la inflació en el 3%, un punt més. L'entitat alerta a més que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%. David Navarro.
16: En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4%.
17: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, s'enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
16: Tot i això, la Cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En l'àmbit local, inquietud a la capital d'Osona després que la formació Ara Vic hagi perdut la confiança en una dels seus dos regidors de govern. La decisió s'ha pres arran dels rumors que apunten a un possible vincle amb Aliança Catalana o Convergents Vic. El 9FM, Marcel Puig.
18: Els membres d'Ara Vic esperaven avui la presència de la gent de Carrera a la roda de premsa que han convocat a l'Ajuntament de Vic per desmentir públicament el rumor segons els quals seria la candidata d'Aliança Catalana o de Convergents Vic a les properes eleccions municipals. Ella, però, no s'hi ha presentat, una decisió que els companys de partit han conegut al mateix moment. Xavier Farrés és portaveu d'Ara Vic i tercer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Vic.
19: Estava convocada per ser aquí avui. Justament, encara que sigui paradoxal, per donar-li aquesta oportunitat d'or de dir, escolta, estem amb els mitjans i tu dius que no, no passa res. I a partir d'aquí ens fem una foto i ets de les nostres. Ella volíem que estés aquí, ella no està aquí. Vostès poden interpretar una mica què vol dir que no sigui aquí. En cap moment ens ha dit res ni a nosaltres ni a ningú del partit. Llavors ella va negar-ho tot. Bueno, si tu negues, doncs bueno, ens ho creiem.
18: Després de setmanes de converses li donen uns dies de marge. Si no, el cas passarà a Direcció Nacional del Pacte Local, que decidirà sobre una possible expulsió. Carrera podria passar a ser regidora no adscrita sense responsabilitats de govern.
0: I aquest matí el regidor de Granollers, Martí Pujades, i tres membres de l'entitat Blaus han hagut de declarar pel cas del taller de còctels Molotov de la Festa Major de Granollers de 2024.
4: Han estat citats perquè la Fiscalia els atribueix delictes d'injúries a la policia i provocació de desordre públic agreujat. Pujades, que en aquell moment era regidor de Cultura, ha assegurat en declaracions a BOTV que han respost totes les preguntes que se'ls han formulat i que continuen defensant la posició que van adoptar des d'un primer moment.
20: Nosaltres ens hem reformat amb el discurs que havíem fet prèviament, donant les explicacions de, sobretot de donar context que és la Festa Major, quin tipus d'acte és, la informació que teníem i el detall sobre l'acte, i no sortir, diguéssim, d'aquest guió, que no és que sigui un guió, sinó el que creiem i defensem, que és el model de festa, que dins de tots els actes de Festa Major hi ha aquest component de sàtira, que hi ha algú que pugui sentir que és excessiva. Nosaltres vam demanar les disculpes com a equip de govern en el seu moment per si algú havia mal interpretat a l'acte, i per tant, diguéssim, ens hem reformat en aquesta declaració.
4: Segons ha afirmat, han explicat el model de Festa Major que hi ha a la ciutat, el coneixement que tenien del contingut del taller, i han reconegut novament la sàtira d'aquest, que ha pogut interpretar de manera negativa. Ara els advocats han d'analitzar com ha anat la declaració i valorar si es demana un arxivament directe o encara es fa alguna consulta prèvia. Des de l'Ajuntament continuen mostrant tranquil·litat.
0: El govern assegura que Catalunya és un país segur, tot plegat després dels dos crims i les diverses agressions registrades els últims dies.
4: La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques, el transport públic i l'oci nocturn i el pla contra la multireincidència donen bons fruits. I això la du a assegurar que Catalunya és més segura ara que fa un any.
1: Fixi's, si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és

0: Juntament a mans de la seva parella es va dessagnar per una ganivetada a la cama.
1: La víctima i l'agressora ocupaven el traster d'un garatge sense llum des de fa uns mesos. A dins, segons els veïns, era habitual el consum de drogues per part de diverses persones. La presumpta responsable es va entregar ahir a la tarda a la comissaria i va reconèixer els fets. La dona continua detinguda.
0: I la Fiscalia manté la petició de presó preventiva per la parella investigada per maltractar i abusar del seu fill nounat.
1: El Ministeri Públic creu que els dos acusats podrien coaccionar els testimonis que encara han de declarar en seu judicial. També veuen risc de fugida. Per la seva banda, els advocats, el pare i la mare, han demanat la posada en llibertat i han destacat el seu arrelament i la impossibilitat de reiteració delictiva perquè no tenen més fills.
0: Més coses, el govern obre la licitació de 59 solars a 40 municipis amb capacitat per gairebé 800 habitatges protegits. Simplificarà també els tràmits per afavorir empreses petites, cooperatives d'habitatge i l'autopromoció. Forma part del pla de 50.000 per ampliar el parc públic fins a l'any 2030. Mont Carvajal.
2: Són 59 solars petits amb capacitat per 20 pisos o menys i estan repartits en 40 municipis, també petits i amb pocs recursos tècnics. Per exemple, Colera, l'Alt Empordà, Alcover, l'Alt Camp o Taradell, a Osona. Com que als grans promotors no els interessarà, el govern ha buscat fórmules flexibles, segons ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
3: Quan un promotor tingui interès per un d'aquests solars concretament, s'obri un període d'un mes perquè quedi obert a l'interès d'altres promotors. Si no hi hagués interès de més promotors, seria una adjudicació directa. Per tant, és una manera molt més àgil d'activar aquests solars de menys de 20 habitatges.
2: Les bases del concurs premien projectes de cooperatives i fins i tot hi ha la possibilitat que grups d'amics o familiars facin una oferta conjunta per ser adjudicataris i construeixin els pisos. Llavors tindrien casa per 75 anys. Després passaria a ser dels ajuntaments.
0: Doncs paral·lelament avui s'ha executat el desnonament d'una família vulnerable a Terrassa. Amb aquestes ja són tres les famílies amb fills de l'escola Pau Vila que han estat desallotjades. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
4: Aquest matí s'exhauria el termini perquè la família de la Finep, una alumna de 3 anys de l'escola Pau Vila, abandonés el seu habitatge a Can Palet. Els antidisturbis s'han personat a l'execució del llançament de la comitiva judicial després de 6 avisos del jutjat. L'empresa propietària ha rebutjat en diverses ocasions negociar el lloguer social per a famílies vulnerables. La Paqui García, de la plataforma d'afectats per la hipoteca, denuncia que l'administració no dona alternatives habitacionals ni que es tinguin menors a càrrec.
5: Que los desahucios cada vez están más complicados. Y no hay alternativa de vivienda, porque no tenemos vivienda en Terrassa para familias que son desahuciadas.
4: Els serveis socials busquen ara una solució per reallotjar la família de forma temporal. Els serrallers i l'empresa de seguretat han entrat al pis un cop la família de la Cinep ha recollit les pertinences i deixat el seu habitatge.
0: I en cultura, les Borges Blanques acollirà del 26 al 29 de novembre el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya. En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis i on l'objectiu principal és donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta.
1: En parla el director artístic del festival, Ramon Butxaca.
6: Aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Són, tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda, Berta Busquets ha penjat l'estic. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'elit, totes a l'hoquei Lliga Femenina amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions femenines. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. L'encara jugadora del Palau explica que ha viscut una etapa molt especial.
3: Soc una afortunada per haver pogut gaudir de l'esport que estimo al poble on he nascut. He viscut el brutal creixement del club, vam pujar des de l'última categoria fins a l'Hockey Lliga i aquí hem tocat el cel, hem guanyat lligues i Champions i també les hem perdut. I ho he pogut

0: Ho fem la meva gent, les meves amigues i a casa. Sóc una privilegiada.
1: Aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, Portugal. La femenina en format final a 4 s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vilassana, l'únic representant català, que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina amb el partit de dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. Els blaugranes arriben a la cita després d'acabar segons del grup A i viatgen avui a terres portugueses amb l'objectiu de passar l'eliminatòria, però amb la intenció de guanyar el títol a l'horitzó. El jugador culer Ignacio Labart es mostra confiat amb la posada en escena que faran juntament amb els seus companys.
2: Te diría que es más motivación que presión. Ganar solo gana uno y muchos favoritos año tras año. Hay años que éramos serios candidatos y nos hemos quedado en las semifinales y hay otros años en los que no hemos conseguido llegar. Entonces, es un formato de competición en el que se trata de competir. La motivación por nuestra parte es máxima, la ilusión también. Es cierto que la entidad del club nos obliga a estar a la altura, al menos en cuanto a imagen y a sensaciones que dejemos en la pista. Luego se tratará de lo que demostremos o no en ella.
1: I en bàsquet ha mort José Piculín Ortiz, als 62 anys, el jugador de Puerto Rico que va jugar al Barça, al Madrid i altres equips europeus, ha traspassat després de lluitar contra el càncer. Membre del Saló de la Fama del Bàsquet Internacional, amb la samarreta blaugrana, va guanyar una Copa del Rei. I acabarem amb ciclisme perquè el Tour modificarà el recorregut a Catalunya per la pesta porcina. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona, que havia de travessar Collserola, està prevista en plena zona del risc de brot. Finalment, tal com ha oficialitzat aquest dimarts la portaveu Sílvia Paneque, la Generalitat ha fet la petició formal a l'organització del Tour de canviar el recorregut. El canvi, que afecta un total de 12 quilòmetres, ja ha estat acceptat, segons el que ha confirmat la mateixa consellera de Territori.
3: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
4: Notícies en Xarxa, edició vespre.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha proposat que els casos simptomàtics d'antivirus i els contactes del risc del creuer afectat que es troba a Cap Verd siguin evacuats des del país africà sense fer escala a les Illes Canàries. Segons han apuntat fons del Ministeri de Sanitat, no es descartaria fer una aturada a les illes en cas que durant el trajecte de tornada apareguessin nous casos simptomàtics. Un equip d'epidemiòlegs revisarà aquesta tarda el creuer de luxe afectat per un brot d'antivirus per determinar la ruta del vaixell. El virus ha fet 3 persones mortes a bord, un malalt crític i 3 persones possiblement infectades. Hi ha el grup 5 catalans que es troben bé. I no deixem l'àmbit de la salut. 6 de cada 10 persones amb asma greu no controlen la malaltia i això els provoca una pèrdua important de qualitat de vida, tant en les activitats del dia a dia com a la feina. De fet, un alt percentatge d'afectats fan una baixa laboral almenys un cop a l'any. Per això, el Dia Mundial d'aquesta malaltia, els especialistes fan una crida a seguir els tractaments i a les administracions per protegir els més vulnerables amb la contaminació de l'aire. A Catalunya hi ha 40.000 persones que tenen asma greu i moltes, unes 360.000, pateixen la malaltia en altres fases. Escoltem Anna Sogo, de la Societat Catalana de Pneumologia.
2: Tienen poca conciencia de enfermedad crónica y asma no se cura. Una predisposición a la inflamación bronquial ante determinados agentes, con lo cual les cuesta mucho entender que para estar bien no se puede dejar el tratamiento de golpe, ¿no? Hay gente que tiene miedo efectivamente a los efectos secundarios, piensan que los corticoides inhalados pueden pasar a la circulación sistémica y que pueden producir efectos, ¿no?, más allá del pulmón, pero esto es falso.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fira d'Abril de Barcelona al Parc del Fòrum. Ho ha avançat el periòdic. Els fets van passar dissabte a les 11:50 de la nit. La unitat d'investigació del districte de Sant Martí s'ha fet càrrec del cas després que la noia hagi interposat una denúncia. La FECAC, la Federació d'Unitats Culturals Andaluses a Catalunya, que organitza l'esdeveniment, ha condemnat els fets. El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona inverteix 4 milions d'euros en reparar els desperfectes derivats del temporal Harry a les seves instal·lacions. Un episodi que va provocar 11 avaries en els sistemes de sanejament de l'Alt i el Baix Empordà. I el distintiu peix de llotja és el nou reconeixement que podran lluir els restaurants que consumeixen de manera habitual matèria prima de la llotja de Vilanova i la Geltrú, una forma de reivindicar l'esforç dels restauradors que aposten per un producte de proximitat i que contribueixen al sosteniment d'aquest sector econòmic.
3: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Unes 250 persones s'han concentrat aquesta tarda davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir l'alliberament i el retorn immediat dels dos activistes de la flotilla detinguts per Israel el passat 30 d'abril. Els dos membres que continuen retinguts són el català no palestí Saïfa Boukeshek i el brasiler Tiago Ávila. La mobilització s'ha convocat com a reacció a la decisió del Tribunal Israelià d'allargar 6 dies més la seva detenció. La protesta s'ha fet també a Madrid i a d'altres ciutats de l'Estat. I el regidor de Granollers, Martí Pujades, i tres membres de Blaus han hagut de declarar aquest matí pel cas del taller Blau Cops a la Festa Major de Granollers 2024. Un taller de tècniques aplicades de guerrilla urbana que la Colla dels Blaus va organitzar durant la Festa Major d'aquell mes d'agost de 2024 i que el sindicat policial USPAC va portar a la Fiscalia. El taller, inclòs el programa oficial de la festa, simulava, entre d'altres, la fabricació d'un còctel Molotov i com llançar-lo a la policia o com fer una barricada en contenidors. Pujades era en aquell moment regidor de Cultura.
2: El que creiem i defensem, que és el model de festa, que dins de tots els actes de festa major hi ha aquest component de sàtira, que hi ha algú que pugui sentir que és excessiva. Nosaltres vam demanar les disculpes com a equip de govern en el seu moment per si algú havia mal interpretat l'acte i, per tant, diguéssim, ens hem refermat en aquesta declaració.
1: L'Associació de Municipis de l'Àrea Metropolitana reunida aquest dimarts a Mataró ha celebrat l'enduriment de les penes amb els multidelinqüents aprovada al Congrés de Diputats. Tot i això, avisen que aquesta reforma legal només serà efectiva si el desplegament és immediat i coordinat. Els ajuntaments de la segona corona metropolitana demanen que s'estableixin les pautes a seguir a l'hora de personar-se com a acusació en les causes judicials. I l'Hospital Joan 23 obre una setmana d'activitats tot coincident amb la commemoració avui del Dia Mundial de la Higiene de Mans. L'objectiu és conscienciar els professionals sanitaris i a la societat en general també de la importància de rentar-se les mans per evitar contagis. Si bé entre els sanitaris que més usen alcohol la formació continuada és clau, els pacients de l'hospital, els familiars i la societat ha de ser conscient de la importància d'adquirir aquest hàbit. I el Saló de Robòtica i Automatització Industrial ha arrencat aquest dimarts a la Fira Gran Via amb més de 750 expositors, 420 experts internacionals i un impacte econòmic previst de 91 milions d'euros. La previsió és superar els 33.000 visitants.
0: Notícies en xarxa.

Repassem els titulars del dia. Obertes les inscripcions per a la 5a edició del concurs Engalanat. L'exposició Gas a les seves càmeres als nostres ulls ja es pot veure a la biblioteca La Cooperativa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla amb Mercè Roura. Tres persones sospitoses d'estar contagiades d'antivirus al creuer afectat que es troba a Cap Verd seran evacuades les properes hores. Segons un comunicat de l'empresa, l'evacuació dels tres passatgers es farà cap als Països Baixos amb avions especialitzats que es troben en ruta cap a Cap Verd a hores d'ara. Són dos casos simptomàtics que aniran als Països Baixos i un contacte d'alt risc que passarà quarantena a Alemanya. El Ministeri de Sanitat diu que l'escala Canàries només estaria justificada si apareixen nous casos en el trajecte. El virus ha fet 3 morts a bord, un malalt crític i 3 persones que possiblement estan infectades. Al vaixell hi ha 5 catalans que de moment es troben bé. I el grup Aràbic ha demanat a la seva regidora, Elisenda Carrera, que desmenteixi els rumors que apunten que és un fitxatge per Aliança Catalana. El cap de llista d'Aràbic, Xavier Ferrés, ha explicat que el partit ha perdut la confiança de la regidora amb qui forma tàndem a l'Ajuntament. Si Elisenda Carrera no aclareix la seva vinculació amb el partit Oriols, és qüestió de dies que Aràbic li demani que surti del govern municipal i passi a ser regidora no adscrita. Els membres d'Aràbic esperaven avui la presència de Carrera a la roda de premsa que han convocat precisament per desmentir els rumors. Ella, però, no s'hi ha presentat.
2: Justament, encara que sigui paradoxal, per donar-li aquesta oportunitat d'or de dir escolta, estem amb els mitjans i tu dius que no passa res. I a partir d'aquí ens fem una foto i ets de les nostres. Ella, volíem que estés aquí, ella no està aquí. Vostès poden interpretar una mica què vol dir que no sigui aquí. En cap moment ens ha dit res ni a nosaltres ni a ningú del partit.
1: I el govern ha obert la licitació de 59 solars a 40 municipis amb capacitat per a gairebé 800 habitatges protegits. Simplificarà els tràmits per afavorir empreses petites, cooperatives d'habitatge i autopromoció. Formarà part del pla de 50.000 habitatges per ampliar el parc públic fins al 2030 a municipis com Colera, l'Alt Empordà, Alcover o Taradell. Es tracta de pobles petits. Precisament el Consell Assessor de la Rambla proposa un pla d'habitatge específic i transformar antics hotels i edificis buits en habitatges socials. El Consell aposta per prioritzar la recuperació de residents i dinamitzar l'espai com a eix cultural. De fet, l'òrgan adscrit a l'alcaldia de Barcelona opina que cal apostar per la Rambla com a eix cultural i que això pot impulsar que la gent vagi a viure i reforci així l'eix residencial. I les Borges Blanques acollirà el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya. Es tracta del Festival Veus. En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros de premis. Es farà del 26 al 29 de novembre a la capital de les Garrigues.
3: Ona Malgrat. It's just...

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimarts 5 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. Obertes les inscripcions per a la cinquena edició del concurs Engalana't. L'exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, ja es pot veure a la biblioteca La Cooperativa.

0: La vila es prepara per celebrar una nova edició del concurs Engalana't, una de les iniciatives més esperades de la Festa Major, on els veïns dels diferents barris de Malgrat decoren els seus carrers amb una temàtica específica. El termini per inscriure's estarà obert fins al 22 de juny. Les inscripcions es poden formalitzar enviant un correu electrònic a comissiofestesmalgratajo@gmail.com. Les bases del concurs es poden consultar també a través de la web de l'Ajuntament. Pel que fa als premis, el primer classificat rebrà 300 euros, el segon 250 i el tercer 150 euros. També hi haurà un premi del jurat popular valorat en 50 euros que es decidirà mitjançant votació oberta a la ciutadania. A més, tots els carrers participants que no obtinguin premi rebran un diploma i un obsequi en reconeixement a la seva implicació. En l'edició anterior, el primer premi se'l va endur al carrer Sant Pere, el segon al carrer Ramon Turró i el tercer al carrer Maó, qui també va guanyar el premi per votació popular. Més notícies. Fins al 15 de maig, la Biblioteca La Cooperativa acull l'exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, un recull fotogràfic que mostra les conseqüències de la guerra entre Israel i l'organització paramilitar Hamas, conflicte iniciat a l'octubre de 2023 i que ha desembocat en un genocidi cap al poble palestí, com va determinar la ONU al setembre de 2025. La mostra fotogràfica compta amb la participació de 8 fotoperiodistes palestins, alguns premiats per millors fotografies. L'autora de l'exposició, Agnès Juste, narra que l'exposició va néixer fruit de la frustració que tenia per aquest conflicte. Juste afegeix que una imatge aporta més valor real que del que està passant, que les dades que es faciliten, i a més, el públic pot empatitzar amb les víctimes del conflicte. Escolten l'entrevista. Bé, parlem de l'exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, que organitza Malgrat Acull, la Biblioteca, la Cooperativa i l'Ajuntament, i de fet avui parlem amb l'autora de l'exposició, que es diu Agnès Juste. Bona tarda, Agnès.
1: Bona tarda, bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, què ens podem trobar en aquesta exposició? De què va?
1: Bueno, són un recull de fotografies que varen fer 8 fotoperiodistes de palestins, i doncs es pot veure què passava, no? Les imatges que potser doncs no veien per la tele, doncs es pot veure què passava.
0: Mm-hmm. Què en sabem d'aquests fotoperiodistes? És a dir, bueno, com bé dius, són de Palestina. Ens pots facilitar més informació d'ells, una mica qui sí, són, sí, la seva experiència?
1: Són de Gaza. Són 6, els seus noms és en Saber, Rames, Labut, Ladet, en Mohamed i en Kamis, i després de la part de Cisjordània hi ha la Diana i l'Anne, que l'Anne l'he posat perquè bueno, va ser bastant difícil contactar amb periodistes de Cisjordània. Realment és una noia francesa, però que viu fa molts anys que viu a Palestina. Mm-hmm. Llavors, bueno, tots ells són fotoperiodistes, que molts d'ells han guanyat premis. De fet, hi ha en Saber Nuraldin, que recentment l'hem pogut veure a TV3, perquè ha guanyat, ha estat nominat com a finalista del Foto d'Any del WordPress Foto. I, bueno, i una d'aquestes fotos està a la col·lecció.
0: Mm-hmm. Val, has dit que eren 6 fotoperiodistes, veritat? O en total són 8? No m'ha quedat clar el número.
1: En total són 8.
0: Vale. Aquí anava jo una mica amb com va ser que tu un dia et vas despertar i vas dir, mira, vull fer una exposició de fotografies de Gaza i em poso en contacte amb gent d'allà. És a dir, què se't va passar pel cap i com va sortir tot?
1: Bueno, doncs era una mica la frustració que tenia, sentia com una mica, sí, no?, frustració de que jo estava seguint doncs, tot el que estava passant, tot el genocidi de Gaza, amb imatges, els seguia per Instagram, perquè des, doncs, és una eina doncs, que pots obtenir molta informació, no? I els seguia molts periodistes, fotoperiodistes, no? I després jo, quan veia, no?, que aquí, doncs, els nostres mitjans, doncs, que no podien ja transmetre, no?, aquestes imatges tan brutals que estaven passant. I jo sempre pensava, clar, és que no és el mateix que et diguin que han matat un nen que veure'l, no?, en els braços del seu pare. o la seva mare. I bueno, doncs, jo el que vaig voler va ser doncs, poder fer arribar no, a la meva terra, a casa meva, doncs, aquestes imatges, que realment és el que impacta i el que fa doncs, que una persona pugui empatitzar molt més amb l'altra persona.
0: Sí, perquè a part de les imatges s'inclou informació, s'inclou alguna de més per la gent o és un recull d'imatges només?
1: És un recull d'imatges i bueno, cada fotografia doncs, té una petita informació que és la que el mateix fotògraf em va facilitar i després doncs, també podreu veure doncs, una mica d'informació de cada fotoperiodista també. Hi ha una petita, un full doncs, d'una informació de cada un.
0: Quantes fotografies hi ha en total a l'exposició?
1: L'exposició completa són 100 fotografies. Aquí, malgrat... ostres, ara m'has agafat així. Crec que n'hi ha 40, 43 o 46 fotos, hi ha, déu-n'hi-do.
0: O sigui, 43 fotos, però en total l'exposició completa són 100.
1: Són 100 fotografies, sí.
0: Val. Entenc que Magrat, perquè ens han dit, és el segon municipi al qual portes aquesta exposició. El primer va ser a Vic, si no m'equivoco.
1: El primer va ser a Vic, sí.
0: Quan va ser?
1: Va estar, el novembre va estar. Uh-huh. En principi només havia d'estar el novembre, però després vam arribar a un acord i la vam poder tenir fins després de les festes de Nadal.
0: Molt bé, molt bé. I més que res per tenir-ho com a precedent, quina valoració o com va anar aquesta exposició? Quina va ser la percepció de la gent?
1: Doncs molt bona. Evidentment que hi havia gent... És una exposició impactant, no? Llavors hi havia gent... que ens deia doncs, que a vegades doncs, hi havia hagut d'anar una segona vegada perquè no havia acabat la primera, o d'altres doncs, ens deien, ostres, doncs moltes gràcies, no? Perquè és això que són imatges quotidianes que doncs, no arribaven no? en aquells moments als mitjans normals d'aquí. Uh-huh. I bueno, sempre hi ha algú que diu això és innecessari, també, però no, vam tenir una molt bona rebuda.
0: Val, perquè les imatges que surten, a veure, entenem que estem parlant d'un conflicte on sí, hi poden haver imatges, sí. Entenc que són imatges dures, no? No sé, no vull ser tampoc morbós, però què es poden veure les imatges?
1: Jo dic que és del dia a dia. Hi ha, evidentment, hi ha escenes molt doloroses d'infants, però també doncs n'hi ha unes dones que es veuen doncs vivint en els campaments com juguen també. Uh-huh. O el seu dia a dia doncs anant a recollir aigua o bueno, anant a mirar el que queda de casa seva, no? Són una miqueta és el dia a dia que hi havia allà.
0: Uh-huh. Val, després de Malgrat què toca? Perquè Agnès, ho vols portar també a altres municipis de Catalunya?
1: I tant, sí, doncs mira, ja estem preparant a Balaguer també estarà exposada al juny, al mes de juny, i bueno, i esperant, ara ho acabaré d'obrir perquè realment encara no ho he posat com molt a mans de totes les organitzacions així que són més propenses, però sí, tenim bueno, bons sentiments, no?, en això, que han tingut sempre bona rebuda i estem molt contents.
0: Agnès, ja sé que potser, bueno, és una pregunta personal, però bé, també l'exposició també equival a una certa crítica, no? Que és una exposició crítica sobre la guerra, entenc. Voldria saber la teva opinió sobre el conflicte de Gaza, què et mereix aquest conflicte i com creus que s'hauria d'actuar?
1: Bueno, doncs, sens dubte és un genocidi i em porta molta vergonya, una mica que vergonya com a societat, com els nostres polítics, no? Que aquesta incapacitat de frenar aquestes brutalitats, això, ràbia, no? Una miqueta el que... va generar una miqueta en general.
0: També tenim part de responsabilitat de població o que som una mica estem a l'expectativa del que passa
1: a veure, entenc, sempre podem fer coses. Sempre podem fer coses, però evidentment aquí, per exemple, la Unió Europea, Europa, calla molt. no? I fins i tot en alguns moments s'ha posat a favor de l'agressor. Llavors, bueno, jo crec que hem de fer molta més pressió als nostres polítics. Val. Als nostres polítics, sí.
0: Després d'aquesta exposició, no sé si Agnès ens vols adelantar algun projecte futur teu, no sé, clar, és que parlem una mica també des del desconeixement, eh? No sé què, quina és la teva professió, què et dediques, més que res, perquè, no sé si això ho has fet per moto propi de dir, mira, vull portar això, o que ja va vinculada a la teva professió. I
1: no, vols... jo sóc infermera, però formo part d'un grup que es diu Grup de Solidaritat amb Palestina d'Osona. Tot i que, bueno, això sí que va sortir una miqueta de mi, no? D'això que et deia, d'aquesta impotència de sentir que faltava alguna cosa per ajudar la societat, no? A obrir els ulls.
0: És la primera exposició que fas?
1: És sí, tant. De fet, per sort aquí, quan la vam exposar a Vic, vaig tenir l'ajuda de dos fotògrafs que em van orientar una miqueta també a veure com s'havien de posar les fotografies, com triar-les, no? Mm-hmm. Ho van fer tot conjunt.
0: Molt bé. I ja després d'això, t'animaràs a portar a terme futures exposicions?
1: Aquesta exposició, que sí que espero que, i tinc bona sensació, diguem-ne, que sí que anirà voltant, i això, doncs, això em fa sentir com molt bé. I com a dintre del grup de solidaritat, doncs, bueno, anem fent projectes. De fet, ara fa un mes vam acabar un cicle de cinema a palestí, i també ara hem tret, doncs, un llibre de poemes, no?, un recull de poemes de gent de per aquí a Catalunya. Vull dir que, bueno, anem fent projectes i sí, sempre mantenint una miqueta al cap Palestina.
0: Molt bé, molt bé. Doncs Agnès Juste, autora d'aquesta exposició Gaza, les seves càmeres, els nostres ulls, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé la tarda.
1: Molt bé, m'agradaria agrair a Malgrat Acull que hagi acceptat aquesta exposició. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, doncs gràcies a tu també, Agnès, que vagi molt bé.
1: Vinga, adéu. Merci, adéu.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. Les obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua a la urbanització de Ciutat Jardí arriben a la seva fase final. Després de gairebé 3 mesos de treballs, aquest dimecres es durà a terme una de les actuacions finals per posar en marxa la nova infraestructura, una actuació que requerirà un tall temporal en el subministrament d'aigua per realitzar les connexions i les escomeses pertinents. Segons les previsions, el tall en el subministrament d'aigua es durà a terme des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda i afectarà prop de 223 abonats. I a Calella, el govern presentarà al ple d'aquest dijous una modificació del pressupost per injectar 2,5 milions d'euros d'estalvi en noves inversions per al 2026, entre les quals destaca la renovació de la xarxa de serveis soterrats en diversos carrers del nucli urbà. I a nivell nacional destaquem que 5 residents a Catalunya viatgen al creuer on s'ha declarat un brot d'antivirus. Segons l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el vaixell transporta 147 persones, 88 passatgers i 59 tripulants de 23 nacionalitats. D'aquests, 13 passatgers i un tripulant són de nacionalitat espanyola. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha dit a RAC1 que estan en contacte amb els 5 catalans i que no tenen símptomes de cap mena. El 2 de maig a l'Organització Mundial de la Salut va rebre una notificació sobre un brot de malaltia respiratòria greu de causa inicialment desconeguda amb 3 defuncions i un cas en estat crític. El creuer porta bandera dels Països Baixos i es troba actualment a Cap Verd. I també destaquem que el govern ha obert el període de licitació de 59 solars de petites dimensions a 40 municipis d'arreu de Catalunya amb capacitat per construir-hi 783 habitatges protegits en el marc del Pla 50.000 per ampliar el parc públic fins al 2030. La Generalitat ha publicat aquest dimarts els concursos específics a la plataforma de contractació i ha simplificat enormement tots els tràmits, tant els procediments com la presentació d'ofertes, per així afavorir la participació de petites empreses cooperatives d'habitatge i també la modalitat d'autopromoció.

0: Moment de repassar la situació meteorològica i ho fem, com sempre, amb el nostre company en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda, els ruixats que han aparegut ja mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general, i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte, perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau, però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa?
0: Moment també d'avançar propostes per aquest cap de setmana. Divendres al Cineclub Garbí projecta la pel·lícula La veu de Hein, dirigida per Kazeuthor Ben Hani, a partir de 9:45 de la nit al Centre Cultural. I dissabte l'Arxiu Municipal organitza la presentació Sanòvia Camproví i els secrets de Cala Montjoia amb la presència del seu autor, Francesc Gali. Serà a les 6 de la tarda a la sala Joaquim Garriga.

Repassem els titulars del dia. Obertes les inscripcions per a la cinquena edició del concurs Engalanat. L'exposició Gas a les seves càmeres als nostres ulls ja es pot veure a la biblioteca La Cooperativa.

0: ready for this?
1: Oh, nama gras. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, 107.4.

una malgrat. Una malgrat.